l'espai aeri avions estrangers. Però el tenien adormit, només volia seure i no fer res. Que l'atrapés la pluja i oblidar el que no havia entès.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

sé fer mal, soc de vidre. Soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes. Faig allò que tots esperen. Faig i roures branques tendres. Soc al terra amb l'herba seca.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: mediterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal. De voler quedar-me a les abraçades d'un alali, d'un febrer que està acabant.
1: Vamos allá.

0: els dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico i que busco una

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: dures. Ara som gegants.
1: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
2: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
1: Estrip, la revista de les bones notícies.

com si fos l'última bala. Ens impacta, se'ns clava, per fora el cor ens deix sense aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir. Més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.
1: Ràdio Vic, 90.3 de la

Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Professional de conducció de tràiler, auxiliar per a clínica dental i tasques administratives. Atenció a sala per a restaurant d'un allotjament turístic.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.
3: A cau d'orella em deies suau, des dels teus anys viscuts.

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.
1: Ràdio Vic. Fes la teva.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Temps estable ja, no? Sense sorpreses.
2: Sí, amb una nit tropical i tot ja, i els que tindrem a partir d'ara. De moment, el que tenim, doncs, el cel serà. De fet, per aquests dos o tres dies últims han estat així. Ahir va començar a créixer alguna nuvolada. Potser vol dir que avui podem tenir algun ruixat, però bueno, d'un moment el que són temperatures, amb les màximes ahir, es van quedar cap als 33 graus, 32 a Uques a Vic, 32 amb 7, per exemple, a Torelló, el 31 a Sant Pere de Torelló. El que és avui aquest dematí, doncs les mínimes, doncs altes, bueno, les més baixes les trobem a Baix de Bojons, Sant Sadurní, amb 10,4 graus, a Sant Martí Sescors amb 11,4, el que és el Ripollès a Camprodon amb 11,7, el Rupit, per exemple, amb 11,8, a Vic la mínima ha estat de 14 amb 3, i les més altes les trobaríem on ja hi ha alguna nit, fregant la nit tropical, seria cap al Brull de moment amb 19 graus, sobre Munt també amb 18,9 graus, 18,7 a Lluçà, que és els Munts a Sant Agustí amb 18,9, o per exemple a Tavertet amb 18,1. El temps estable i de moment encara amb sol i calor, les màximes s'enfilaran altra vegada, tot i que no tant com ahir, potser poden baixar un grau. Es quedaran cap als 31 graus, ja és que ens entra una mica d'aire fred en alçada, i això farà doncs, que de cara a la tarda, a partir del migdia tarda, es comencin a créixer nuvolades el que és el Ripollès i nord d'Osona, i ens pugui donar algun ruixat.
1: I els propers dies?
2: Els propers dies, doncs, demà i demà passat, si fa no fa com avui, la tendència per això pujar les temperatures, serà una setmana més càlida i aquesta va a la que ve. Per exemple, demà dimarts, possibilitats també d'un ruixat de tarda, màximes que ja s'enfilaran cap als 33, 34 graus, pugin una mica més el que és el dimecres, cap als 35, i el que és dijous, divendres, baixen un parell de graus, quedaran cap als 32, 33, no hi notarem gaire, però es tornen a enfilar el cap de setmana, cap als 35 una altra vegada. O sigui que aquesta setmana, a part d'algun ruixat de tarda, doncs les temperatures amunt.
1: I aquestes nits tropicals, ja?
2: Alguna ja podem començar a tenir, sí, que no baixem dels 20 graus en alguna nit, segurament.
1: Doncs ens quedem això, temperatures amunt.
2: Sí, setmana càlida, tant aquesta com la que ve, sobretot la que ve, i amb algun ruixat, el que és dilluns, dimarts, dimecres, podríem tenir algun ruixat de tarda.
1: Manel Dot, gràcies, un dia més.
2: A vosaltres, bon dia.

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Ai, ai, ai, ai.
1: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Mira.
1: Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Professional de conducció de tràiler, auxiliar per a clínica dental i tasques administratives. Atenció a sala per a restaurant d'un allotjament turístic.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ràdio Ajuntament Vic. De Vic.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Atenció al client i tasques administratives per a botiga de consumibles informàtics. Personal de neteja per a casa de colònies. Atenció al client per a botiga de vins i licors.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic. Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: and times that I wish to forget.
1: Ràdio Vic, fes la teva.

T'interessa la justícia, defensar els drets de les persones i entendre com funciona el món? Estudia el grau en dret de la UBIC i prepara't per treballar en l'advocacia, a l'empresa o a l'administració pública. Una formació pràctica connectada amb la realitat i amb els reptes d'avui. Informa't sobre el grau en dret a ubic.cat/cadet.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva.

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Fundació Privada Girbau patrocina Sala Oberta, la tertúlia de la coordinadora del voluntariat d'Osona.
1: Des de la Fundació Girbau tenim la sort que ens acompanyin pare i fill, l'Arnau Baulenes i el seu pare, el Joan Moreno. L'Arnau ja no sé com presentar-lo, perquè és una estrella ja mediàtica, surts a tot arreu, Arnau, tothom et fa cas. Has fet fa molt poc 21 anys.
2: Sí.
1: Què t'han regalat pels 21 anys? T'ha regalat res el jefe o no?
3: Normalment, què et solem regalar, Arnau? Què és el que t'agrada molt?
2: Sí. CDs de música.
3: Sí, encara anem amb CDs,
2: encara,
3: a casa.
1: Sí, CDs de música.
3: Sí, la música que t'agrada, que és, normalment, quin tipus de música és? És potser més rock en català?
2: Sí.
3: Sí, però també escoltes altres coses, eh? Que sí. Música en castellà, música en anglès, però sobretot...
2: català.
3: Sí, sí, sí.
1: Bueno, cançons que després, amb en Cinto, les aneu a cantar a tot arreu.
2: Sí.
1: Les vaig veure fa poc allà a la botiga d'Aixes, fantàstic.
2: Sí.
3: Sí, la veritat és que la connexió que han fet amb en Cinto, pels que no ho sapigueu, doncs en Cinto és un senyor que toca la guitarra, que ens va proposar de fer música amb l'Arnau, d'ell posar la guitarra, l'Arnau la veu i de tant en quant també en Cinto, i realment estan disfrutant moltíssim, eh? Que sí, Arnau?
2: Sí.
3: Quants dies de la setmana ve en Cinto normalment?
2: Dos. Va venir dilluns i no sé si toca.
3: I aquesta setmana ho tenim una mica més difícil, eh?
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do. I com ho feu? Perquè tu, Joan, em vas dir que els deixaves que ells anessin fent. Com s'aprenen les cançons? Com ho aneu fent? Quan et vols estrenar una cançó nova, com la practiques? Qui la proposa? Tu? En Cinto?
3: Normalment? La proposa potser més en...
2: En Cinto?
3: I tu li dius si et sembla bé o no et sembla bé?
2: Sí.
3: Llavors ell la comença a tocar, i que sí?
2: Si em diu que me l'he d'estudiar, me l'estudio.
3: Mm-hmm. Molt bé. I un cop tu te la saps...
2: El Cinto se l'ha d'aprendre.
3: Això és potser a vegades el que li costa més, eh?
2: Sí.
1: Molt bé. Tens alguna cançó predilecta? O en tens moltes? Hi ha una que t'agradi més que les altres?
3: Tens moltes, eh, que sí?
1: Sí.
2: Sí.
3: Una en concret? Potser amb el grup que vas començar? Quines són les primeres cançons que et vas aprendre que t'agradaven més? Gossos?
1: Sí.
2: Sí.
3: Sí, fa molts anys, eh, que sí?
2: Sí.
3: I eren les primeres músiques que t'agradaven, eh? Sí.
1: Són... És que és molt complicat, eh? Volia fer un repàs de les vostres activitats. No? I és impossible. No? A més, tothom et crida. Bueno, avui és una sort que ens acompanyeu, però tots els famosos et volen al seu costat, eh?
2: Sí.
1: Vaig veure una foto també amb el Quim Mas Ferrer, que ja t'empaitava, però tu li vas fer el salt per anar a futbol a Torelló,
2: sí,
1: en un torneig inclusiu.
2: Sí.
1: Després el Peyu també t'empaita. Tots, aquí a la comarca, sí, tothom, eh?
2: Sí.
1: Qui més t'ha empaitat aquí, d'artistes d'aquí a la comarca? El Llucià, no, també?
2: Sí.
1: El Llucià Ferrer.
2: El Xavier Grasset.
3: Sí, el Xavier Grasset és de fora de la comarca, però també...
1: També, eh?
3: Sí, sí, sí.
2: Sí.
1: Molt bé.
3: No, la veritat és que estem molt contents, perquè nosaltres creiem que aquí estem aconseguint dos objectius que com a família ens havíem marcat. Un, que és el més important i evidentment que és el que passa per sobre de tot, que és la felicitat de l'Arnau. Jo crec que està content amb tot això que fa. No ho sé, Arnau, estàs content?
2: Sí.
3: Potser a vegades... et faig fer masses coses, eh, que sí?
2: Sí.
3: Però la felicitat de l'Arnau, el veiem content, però sobretot jo crec que ens serveix moltíssim per seguir amb aquesta tasca social que ens ha agradat fer tota la vida, que és intentar col·laborar amb la gent. O sigui, per nosaltres és un èxit total tenir per un cantó la participació del nostre fill amb aquesta connexió amb la societat, i per altra banda saber que estem ajudant doncs, a molts sectors, a molta gent, a gent que no coneixem, però que realment és un missatge molt potent, no? Que les, dir que les persones amb necessitats especials també poden participar de la societat i també poden ajudar i col·laborar a intentar millorar-la, jo penso que això per nosaltres no té preu.
1: Rebeu peticions constants?
3: Sí, la veritat és que és una interacció mútua. Nosaltres una mica també hem de dir que les busquem, però sí que és veritat que a la que ens proposen qualsevol tema, doncs de seguida, si sempre mirem de comentar-ho a l'Arnau, doncs sempre mirem de ser-hi i de donar-hi suport.
1: El vídeo aquest que vau fer no fa massa, no? L'últim dia de mirar-ho i portava més de 300.000 visualitzacions, no? Que és la reivindicació dels drets dels normals, entre cometes. Et va rebre el president Illa, el Parlament, tothom donant suport a la petició, i al final s'ha aconseguit.
3: Sí, la veritat és que, com sempre hem dit, nosaltres només volíem aportar el nostre granet de sorra. Sí que la sorpresa va ser, doncs, el ressò que va tenir tot el vídeo. Sí que és veritat que l'Arnau s'ho treballa moltíssim i realment els missatges que després transmet, no és perquè en aquest cas sigui el meu fill, no? Però connecten molt amb la gent, i suposo que d'aquest ressò, doncs, sí que és veritat que al final hem estat parlant amb la majoria de partits polítics que van voler parlar amb nosaltres. Vam anar a diferents llocs del territori, doncs, amb entrevistes de ràdio que vam tenir també, i que ens van demanar, doncs, que expliquéssim una mica la nostra part de la reivindicació, i a part, doncs, tot el suport que hem rebut de la gent, no? Que realment són els que fan la xarxa i els que transmeten el missatge que al final és l'Arnau qui fa la feina, que sí, Arnau?
2: Sí.
3: És qui s'ho va treballant, estudiant, i al final ho acaba explicant, que sí?
2: Sí.
1: Però més ho compagines amb el que faci falta, dèiem abans, de les cançons, també els poemes, te'ls aprens tots de memòria. El Dia Mundial de la Poesia també és un dia on llegeixes o recites, més que llegir, perquè recites algun poema. No sé si tens ganes de fer-ne un trosset avui, d'algun. Et ve de gust dir-ne algun avui?
3: A veure, penso que normalment, Arnau, quan anem a un programa de ràdio, tu has d'ensenyar una mica les teves capacitats. Què et semblaria si en rumiem algun mentre estem fent el programa i en fem un?
2: Va.
3: Això sí que t'agrada, eh?
1: Sí.
3: Realment, l'essència de tot plegat neix, que això sempre és molt important quan ho expliquem, neix en la poesia, no? Tot el projecte que estem fent i tot el fet de la comunicació i tot neix en la poesia, que és quan l'Arnau realment ens demostra que el fet de recitar els poemes l'ajuda moltíssim a connectar amb la gent, no? Llavors aquí és on descobrim aquest poder de comunicació per poder connectar amb la gent, i això i ens ajuda, doncs, després ja a anar avançant cap al teatre. A través del teatre després hi ha la música amb en Cinto, que aquí és una part molt important, i a partir d'aquí, doncs, tots els missatges i tots els actes que han anat vinguent de suport als col·lectius. Però realment és molt bonic poder explicar que tot va néixer, doncs, a través de recitar poesia, justament lligat una mica amb tot, gràcies a l'escola inclusiva, no? Una de les reclamacions que estan fent els docents aquests dies, treballaven, doncs, els projectes de poesia amb en Miquel Martí Pol, doncs va ser aquest el motiu que ell pogués descobrir aquest món.
1: El fet de que sigueu de Roda de Ter i hi hagi el Miquel Martí Pol allà de referent, això per vosaltres també ha estat important, no?
3: Però sí, que Miquel Martí Pol ha estat el que potser coneixes més poemes.
2: Sí.
3: I la veritat és que sí, ha estat un referent i ha estat la manera fàcil d'iniciar, doncs, tot aquest procés.
1: Tu ho has apuntat, eh? Jo sé que ho has fet ja com a falca, això de l'escola inclusiva.
3: Jo la veritat és que... sí, quan vas explicant, digues una cosa amb l'altra, perquè al final tot el que fem té un significat i va lligat. I sí, la veritat és que avui aprofito, Joan, jo penso que a més avui aquí em fa il·lusió, doncs, dir-ho, no? L'Arnau, una vegada més, farà un acte de suport a les reclamacions dels docents d'arreu del país, que a casa creiem, ho hem estat analitzant, ho hem estat valorant i creiem que realment tenen dret i tenen, les reclamacions són totalment legítimes, doncs l'Arnau gravarà un vídeo de suport als docents.
4: Hola, sóc l'Arnau Baulenes, tinc 21 anys, vaig fer tota l'etapa escolar de primària i secundària en una escola i un institut públic, gràcies al model educatiu de l'escola inclusiva. Us vull parlar dels docents i les seves legítimes reclamacions. L'escola inclusiva és un model educatiu que garanteix el dret a una educació de qualitat per tots els alumnes, siguin quines siguin les seves capacitats, origen o condició. Al ser dels pioners d'aquest model, la meva etapa escolar no va ser així i la meva família va haver de lluitar molt per aconseguir els recursos mínims. Però gràcies a la Neus i a la Dolo i molts altres, tot i la falta d'eines, van ser les seves ganes, el seu compromís, la seva força de voluntat, la que van fer possible la meva etapa escolar i la de tots els companys de classe amb totes les garanties. Moltes gràcies. Passats aquests anys, no ha canviat res. Al contrari, les escoles i els instituts necessiten més que mai aquests recursos i d'altres com reduir la quantitat d'alumnes a les aules, tenir més personal per atendre totes les necessitats, que reconegui la seva feina i que se'ls escolti abans de prendre decisions, perquè una educació inclusiva implica que tots els que la fan realitat cada dia puguin treballar en condicions dignes. Tot el sistema educatiu públic del nostre país està en perill. Tothom ho sap. Docents, famílies, polítics, ningú pot negar. Els professionals reclamen fa temps la urgència de fer canvi i per revertir totalment aquesta situació. Avui la meva família i jo us podem dir com és imprescindible tenir unes bones eines perquè els docents com la Dolo i la Neus puguin fer bé la seva feina amb tots els alumnes, tinguin necessitats especials o els que no, perquè tots som especials. I per això faig aquest vídeo, per dir a tothom que no els deixem sols i que continuïn reclamant les millores que fan falta a l'educació, perquè és molt important tenir els vostres fills i filles preparats pel futur. Moltes gràcies a tothom per compartir aquest vídeo. Cada petit gest sumat es converteix en una gran empenta.
5: Gràcies, Arnau.
3: Per què l'Arnau i per què de suport als docents? L'Arnau, com he explicat abans, i molt bé feies referència, Joan, va ser doncs, dels primers usuaris del model de l'escola inclusiva. Llavors això ens va donar, per un cantó, doncs, l'oportunitat que l'Arnau pogués fer l'escolarització en el sistema públic del nostre país, però per altra banda també ens va obligar molt a haver de lluitar molt per aconseguir els recursos que li feien falta. Llavors aquí és un tema que nosaltres expliquem. Bueno, jo no parlo, Arnau, ho parles tu, això que ho expliques. Doncs l'Arnau ho explica i per altra banda doncs que passats tots aquests anys des de que vam començar, ja fa molts anys que l'Arnau va començar l'escolarització, la va acabar i tot, doncs veiem que la situació no ha millorat gens. Llavors és molt gris, molt trist i sap molt greu que amb el bo i l'oportunitat que suposa que els nostres fills puguin anar a l'escola pública i puguin rebre l'atenció en un espai on hi ha gent de tots els àmbits, hi ha alumnes de tots els àmbits, sap molt greu que a dia d'avui això no s'estigui implementant com toca.
1: Al contrari, no? S'ha anat retraient, vol dir que d'això que s'havia treballat bé fa uns anys, ara ja estic absolutament oblidat.
3: Sí,
1: i obviat, perquè no hi ha cap reforç, i això és una mica el que reclama, tot i que hi ha diferents models, no? El model de l'escola Estel, que és un model, però també ara s'està parlant d'intentar portar les aules a escoles normals.
3: Sí, nosaltres a casa sempre hem defensat, i quan hem parlat amb famílies de l'Estel i tot, sempre hem defensat que amb les eines adequades i amb un sistema adequat totes les famílies haurien de poder portar els seus fills a l'escola ordinària. Llavors, evidentment, amb espais i tot ben preparat. Això no es pot fer de qualsevol manera, perquè té una complexitat pels professors, per les famílies, pels mateixos alumnes, té una complexitat. Això no és fàcil, però sí que penso i tinc clar que socialment i a nivell de les famílies i a nivell dels alumnes i a nivell de tothom és molt important. Hem de pensar que l'Arnau sempre que va anar a escola i va anar molt content, però a més va crear aquest entorn social que ara fa que ell, quan volta pel poble, és un més del poble. Llavors això jo penso que és molt important, aquesta normalitat social. Per mi és molt important. Llavors, per això sempre hem defensat tant el fet de que l'escola inclusiva hauria d'estar molt més implementat perquè les famílies no els hi fes por i perquè hi poguessin anar i perquè ho poguessin fer.
1: Perquè, esclar, parlem d'una part, no?, que és l'escolarització, però el post funciona o no funciona? Tenen oportunitat laboral de seguir estudiant o això encara està pitjor?
3: No, la veritat és que nosaltres estem molt, molt contents. Ell va fer primària a l'escola Verge Sol del Pont de Roda de Ter, llavors va fer secundària a l'Institut de Roda de Ter i va haver una part que el va fer al Pont del Dragó a Barcelona, que també és un institut públic, i llavors a partir d'aquí, quan va acabar l'etapa d'escolarització, ell ha començat al centre ocupacional de Calldetenes, que la veritat és que n'estem molt i molt contents. Tenen futur, tenen sortida, tenen oportunitats, poden fer moltes coses segons les necessitats de cada persona, perquè ara ja són adults, de cada adult, no? Doncs tenen les seves oportunitats i realment aquí a la comarca tenim la gran sort, doncs, que tenim Sant Tomàs, que dona molta cobertura, doncs, a totes aquestes necessitats. Jo desconec a la resta de les comarques com està, però sí que és veritat que actualment, socialment, la gent té molta consciència de que tots aquests nanos també han de tenir la seva qualitat de vida, la seva vida i les seves oportunitats, i això ens facilita molt les coses.
1: Parlant d'oportunitats o d'històries diferents, feu-me 5 cèntims, no?, de com va anar el torneig de Torelló, perquè tu ets el padrí des del primer dia, em sembla, no?
2: Sí.
1: Des de la primera edició.
2: Sí.
1: I què tal? L'han millorat en els equips? Hi ha més equips cada dia més, no?
2: Sí.
1: Hi ha molta participació. Tu vas passar bé allà?
2: Sí.
3: Sí. Tu parles sempre amb en Sebastià?
2: Sí.
3: I llavors què hi fas? Com a padrí, què hi fas? Fas dos partits? Vas fer un saque?
2: Sí,
3: ja vas fer una xutada d'honor. I llavors, quan va acabar, què vas fer?
2: Vaig llegir un altre text.
3: Vas fer un discurs, eh?
2: Bueno, un discurs.
3: Ah, això mateix, un discurs de comiat. I llavors què més vas fer? Te recordes uns dies abans que vam anar a gravar un vídeo? Un dels molts que gravem, Arnau, és que de suport, eh? Eh que sí?
2: Sí. No,
3: sí. Doncs vam anar-hi perquè, com que anem a tants llocs, sí. Potser que ja no te'n recordes, però no. Vam gravar un vídeo per donar suport al torneig.
1: Mm-hmm.
3: I cada any va millorant,
2: sí.
3: I cada any ho fan més bé,
2: sí.
3: I feia una mica de color aquest any, eh? Sí.
1: I què fas d'esport, Arnau? Vas a natació?
2: No.
1: No t'agrada el Nadal?
2: No, ara no.
3: Què fem quan tenim temps?
2: I no fa calor.
1: Sí.
2: Pues sortim a xutar pilota amb el papa els caps de setmana.
1: Sí?
3: I de tant en quant anem a fer alguna caminada?
2: Sí.
1: És que a més, clar, ara veu que dius la caminada, també tenia una cadira mega fantàstica, no? Que tothom ja us vol tenir de referència també la cadira. Què passa amb aquesta cadira que feu servir?
3: Mira, ho explico una mica jo, no?
2: Sí, això sí.
3: Doncs, bé, realment és una cadira que ens vam descobrir aquest any passat, que ens la van deixar d'un centre on hi va fer colònies, i ens van dir, vull, aproveu-la, i això és una cadira que ens permet anar per camins de carros i per zones no tan asfaltades com una cadira convencional. És adaptada per tot terreny, també ens permet entrar dintre la platja, i la veritat és que hem descobert un aparell que és molt desconegut, que realment no s'utilitza moltíssim i que t'obre un ventall d'oportunitats molt, molt gran. La veritat és que poder voltar per les pistes del voltant de Roda de Ter com no havíem pogut fer mai tranquil·lament amb la cadira de rodes és un avantatge. I seguint una mica amb la línia de el que fem habitualment, el que descobrim per nosaltres ho volem ensenyar a la gent. Llavors vam estar parlant, per exemple, doncs, amb el Parc Natural de la Garrotxa, aviam si en podien comprar per tenir-ne per les famílies que no la tinguin directament, doncs que en puguin tenir d'exposició. Vam anar allà, els vam estar ensenyant, els hi va agradar moltíssim. Ara fa uns dies vam estar amb una caminada de gent de l'esclerosi múltiple que també la vam portar, els hi vam ensenyar, la van estar provant, els hi va agradar moltíssim, i bé, la vam portar també al centre ocupacional, que vam provar de fer una excursió amb la cadira. Bé, ensenyar-la i explicar-ho al màxim a tothom, perquè realment és una eina de profit que pot ajudar moltes famílies a millorar la seva qualitat de vida i que pensem que val molt la pena. Malauradament no està subvencionada, és una cadira que es considera com d'oci, que no és veritat, t'ajuda molt a solucionar-te el dia a dia, i a sobre si vius en zones rurals i tot, o t'agrada la muntanya o la platja o així, t'ajuda moltíssim. I malauradament nosaltres l'únic que podem fer és difondre el missatge perquè la gent la conegui. Sí que ens agradaria parlar amb la Diputació perquè posés, com ja posa, altres serveis en els parcs naturals i en segons quins llocs i això, doncs que la posés com a normalitzada i que la gent la pogués fer servir. Intentem fer-ho tot, però evidentment quan acabem d'explicar tot el que fem ja veieu que no tenim temps per més coses.
1: Sí, sí, t'apreta molt l'Arnau. Sí, que sí.
3: La veritat és que la cadira, una de les primeres coses que vam poder fer, Arnau, és arribar a llocs que fins ara no havíem pogut arribar per anar a buscar bolets, que sí?
1: Ah, sí?
2: Sí. A vegades ho fem.
3: Que t'agrada molt anar a buscar bolets?
2: Sí.
1: Molt bé.
3: És a dir que...
1: I per fer-nos una idea de què té de diferent aquesta cadira...
3: Aquesta cadira té, diguéssim, és molt més baixa, té quatre rodes ajuntades, que són dues i dues de bicicleta, i una roda davant també adaptada bueno, que és de plàstic, i ens permet, doncs, amb aquesta posició, com que són rodes de bicicleta i això, que la persona que hi va estigui còmoda, però que a més faciliti molt a l'hora d'anar per camins i tot el fet d'empènyer i de que no tinguis la dificultat. Pels que som usuaris de cadires convencionals, les rodetes petites que hi ha a davant sempre s'encallen i evidentment no són aptes per anar en llocs poc adaptats.
1: Noves tecnologies, intel·ligència artificial, tot aquest món, també el treballeu? Quines possibilitats us obren?
3: Ens obren moltes possibilitats. Malauradament, jo sóc, a mi a més és una paraula que m'agrada molt dir-ho, jo sóc molt boomer amb aquests temes. O sigui, realment em costa molt adaptar-me a aquests nous temps, i no utilitzem potser tot el que podríem utilitzar. Ens obre un ventall de possibilitats molt, molt grans. Ell, per exemple, no fa servir ni el braille ni la visió per utilitzar l'ordinador, i en canvi les noves tecnologies li permeten, doncs, poder treballar amb l'ordinador. Eh, que els textos, Arnau, també els practiques a l'ordinador?
2: Ah, sí.
3: Què fas?
2: Una vegada si era mirar la trapa també.
3: La trapa, el programa de la televisió, eh?
2: Sí.
3: També ho mires a través de l'ordinador.
2: Si me'l perdo, si no me'l perdo, ja està.
3: ens obre moltes, moltes possibilitats, eh? I suposo que els propers anys serà una eina molt útil per totes les noves generacions que vagin venint, i per nosaltres mateixos també.
1: Clar, per facilitar respostes, no? No perquè sigui el nostre referent, però sí perquè ens pugui acompanyar. Això serà difícil.
3: Sí, i per molt, perquè, per exemple, quan, clar, cada cop més, quan visitem museus, quan visitem espais, doncs cada cop són més virtuals, hi ha més sensacions, hi ha més infraestructura per poder ells, doncs, rebre el missatge del que s'està explicant i tot, i això ens serveix moltíssim, no? Vull dir que realment serà una eina molt pràctica.
1: La reivindicació més propera és aquesta de l'escola inclusiva, no? Però en prepareu ja d'altres.
3: Bé, sí que ens agradaria explicar, com sempre a través de l'Arnau, doncs la normalitat de l'ús del català. És una cosa que explicarem d'aquí un temps, quan hagi reposat, Arnau. que necessita reposar, Arnau. Sí, eh? Doncs volem explicar, doncs, una cosa que nosaltres hem viscut a casa i que és molt bàsica. L'Arnau sempre es comunica amb tothom en català. Ell sí que va estudiar una mica d'anglès, una mica de francès, evidentment entén perfectament el castellà, però ell sempre ens parla a tothom en català, perquè és el que té normalitzat i és el que fa. El que sí que ens trobem, i que ell viu, que ja sabeu que per tot el que fa coneix moltíssima gent, mai ningú li qüestiona el fet que sempre parli en català. Ho fa amb tota normalitat, ningú li qüestiona, ningú s'enfada amb ell, ell tampoc s'enfada amb ningú perquè parla en castellà, i això jo penso que és molt important que ho puguem ensenyar. O sigui, no pot ser que una llengua, que un idioma sigui motiu de discrepància, no pot ser. O sigui, jo no he qüestionat mai com parla tothom, però segur que tothom pot entendre que jo parlo un idioma, i és el que he parlat sempre, no? que és el català. I amb l'Arnau és la prova més evident de moltes coses, perquè l'Arnau és la prova evident de que socialment podríem viure molt millor, perquè és una persona que no s'enfada amb ningú, que no té enemics, que no es discuteix amb ningú, que ningú es discuteix amb ell, i això jo penso, bueno, tu i jo ara ens discutim.
2: I el meu germà també.
3: Que sí?
2: Però bueno, no.
3: I això jo penso que l'Arnau ens ensenya moltes coses, i una de les coses que ens ensenya, que volem, doncs, transmetre a la gent, és que parlar la llengua que t'és fàcil comunicar-te, això no ha de ser un problema, ha de ser molt fàcil.
1: Aneu a fer xerrades arreu, conferències, música, recitar poesies, el que sigui, pues només aquí, per l'entorn català, o també des de fora us han convidat?

0: apartat per quan tinguem un temps, doncs ens agradaria que l'Arnau, convidat al País Basc, doncs ell pogués recitar poesia en euskera. Sí que abans ens agradaria fer doncs una mica el que, pels que ens seguiu i els que potser més ens coneixeu, l'Arnau doncs va fer tot un recital de poesies, un Nadal amb tot de poetes que no coneixia, que es va anar aprenent un poema de cada un dels diferents poetes i anàvem a casa seva a recitar. Bueno, anàvem no, jo només acompanyo.
1: Bueno.
0: Però l'Arnau els recitava la poesia. Va ser una experiència molt bonica, molt impactant, molt emotiva, i de resultes d'això vam pensar que un dia o altre, perquè els anys passen però no podem oblidar, volíem fer aquesta mateixa aposta amb poetes del País Valencià i recitar poemes, que l'Arnau recités poemes amb aquells poetes en llocs afectats per la dana. Uh-huh. Més que tot per recordar, perquè els anys passen i la gent oblida i tot, i malauradament tot el que va passar allà no es pot oblidar en dos dies i en poc temps. Llavors és un altre dels projectes que tenim, que ja ens havíem posat en contacte amb poetes del País Valencià, i malauradament l'Arnau és un, perquè jo em voldria tenir mil d'Arnaus al costat, perquè és fantàstic, però només és un, i anem fent el camí i els passos poc a poc, i tampoc sense que s'acabi enfadant, perquè potser algun dia se m'enfadarà, que sí? O no?
1: Bueno, algun dia sí.
2: Deixem fer una pregunta més personal també, no? Com ho viviu en família tot plegat? Clar, tens el germà l'Oriol, que ara està a l'edat del pavo, no? Que dèiem, té 14 o 15 anys. No sé, l'Arnau acapara tot?
0: La situació és... Ara em posaré una mica més seriós, no? Però perquè tampoc ens hem d'enganyar. És molt complicat. A vegades quan la gent ens veu, quan la gent diu tot el que fan, deixen de fer i tot, doncs és molt complexa. Sí que és veritat que el fet de que l'Arnau hagi agafat aquesta popularitat, doncs s'ha de compaginar molt bé, i a vegades és una mica complicat amb el germà, perquè l'Arnau absorbeix moltíssim, i és molt difícil, no?, de mantenir l'equilibri. El petit s'ha hagut d'adaptar, malauradament, perquè la situació a casa, doncs, tots els que teniu doncs, casos com el nostre, sabeu que és molt complicat conviure i fer-ho tot, però intentem tirar endavant, doncs, viure-ho amb la màxima normalitat possible, dins la complexitat que suposa tot això. No és gens fàcil. A vegades intentem transmetre aquesta alegria i tot, però de tant en quant també ens agrada dir, escolteu, que totes les famílies que passeu aquestes dificultats, que us costi això, a nosaltres dia a dia també ens costa moltíssim.
2: Perquè, no sé, jo tinc la fortuna de, per exemple, entrenar els nens de Sant Tomàs de Joquí.
0: Molt bé.
2: Jo m'ho passo molt bé, però esclar, és només una hora o dues hores a la setmana, no? I és complicat pensar que tot això doncs comporta tota una sèrie de dificultats, i no sé si aquest punt de tenir gent que et pugui ajudar, tens en Cinto que fan música, però el voluntariat penses que és important en tot aquest sector i us pot ajudar, o us hi aporteu una mica?
0: És clau, o sigui, l'entorn, nosaltres diguéssim, jo crec que som feliços a casa, i això sempre ho hem explicat, per tots vosaltres, o sigui, per tota la gent que esteu al nostre entorn. Tu ara mateix, Joan, també avui estàs fent voluntariat, perquè ens estàs donant veu a una cosa que estem fent, no? Tot aquest entorn de gent que està al nostre voltant, que és molt gran, ens ajuda moltíssim, és clau. O sigui, que la gent aporti el seu petit granet de sorra a qualsevol persona que tingui al costat, però això ja no només amb els nostres fills, amb tothom, és clau. Llavors, aquest grau de solidaritat, aquest grau d'empatia, aquest grau de voler ajudar el del costat, això no hauríem de

0: perdre mai. No hauríem de perdre mai, perquè és vital, perquè nosaltres, al final, la nostra vida és com és, i pensem que és de molta qualitat per la quantitat de gent que ens ajuda amb això que deies, no? Amb en Cinto, també tenim un fisio que també ve amb totes les activitats que hem anat fent, que han set moltes de l'Arnau, amb persones que a vegades ens diuen, escolta'm, ens quedem amb l'Arnau al cap de setmana, o escolta'm, que vingui amb nosaltres una estona i vosaltres feu, o estem en un concert, avui ens l'emportem nosaltres una estona i vosaltres esteu aquí tranquil·lament. Tot això és vital. A la pregunta que em feies, considero que és important el voluntariat? És imprescindible. És imprescindible perquè la gent com l'Arnau, la gent gran, la gent jove, la gent monoparental, tothom se senti acompanyada. És la clau perquè socialment visquem bé.
1: Per això és important tornar, no, a el que deies de l'escola inclusiva, no? El fet d'aquesta normalització d'aquestes relacions ja des de petits, no? Que es pugui mantenir.
0: És la clau, és el que defensàvem, i és molt bo, Joan, que tornis una mica al tema que comentàvem, no? Això ho hem d'ensenyar des de petits, i aquest grau de convivència, de normalitat, de que tots som diferents, no? En l'escrit que llegeix l'Arnau, ell ho diu... Puguem ajudar persones especials, i no, perquè tothom és especial. Llavors, això, aprendre a conviure socialment, no ho podem perdre. És molt important que no ho perdem, perquè si les generacions futures ho han viscut, ho han normalitzat, ho han interioritzat, llavors quan siguin adults serà una cosa molt fàcil, però és que llavors ens farà falta també nosaltres també serem grans, nosaltres també necessitarem, a vegades, malauradament potser també ens quedarem sols, i també necessitarem gent que empatitzi amb nosaltres i que potser ens ajudi. És clau això que estem demanant.
1: Arnau, et toca, eh? Què ens recitaràs? Cosa o altra has de fer, eh?
0: Jo crec que, parlant de la unió de la gent i de tot el que explicàvem, el poema del poble jo crec que lligaria molt amb tot el que has dit, Arnau. Què et sembla? Solomia... Penseu que ara està llançant un somriure, i un cop s'ho ha ben rumiat, diu, bé, i ara, si vols, et deixem començant. Penseu que es concentra, doncs quan vulguis, Arnau.
2: El poble és un vell tossut, és una noia que no té promès, és un petit comerciant en descrèdit, és un parent amb qui van la nit fa molt de temps. El poble és una xafogosa tarda d'estiu. És un paperet damunt la sola. És la pluja fina de novembre. És la família com a base de la societat futura. És el conjunt d'habitants, etc., etc. El poble és el meu esforç, i el vostre esforç és la meva veu, i la vostra veu és la meva petita mort, i la vostra petita mort. El poble és el conjunt del nostre esforç, i de la nostra veu, i de la nostra petita mort. El poble ets tu, i tu, i tu, i tota altra gent que no coneixes, i els teus secrets, i els secrets dels altres. El poble és tothom, el poble és ningú, el poble és tot, el principi i la fi, l'amor i l'odi, la veu i el silenci, la vida i la mort. Miquel Martí Pol.
1: Molt bé. Tocaria aplaudir, eh? Bravo! Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Doncs,
1: és impressionant, eh?
0: És sorprenent, i cada dia ens sorprèn i ens deixa meravellats. Per això et deia, no? La gran sort de compartir la vida amb l'Arnau, perquè és que descobreixes aquesta capacitat, no? que a vegades et diuen la falta de capacitats, eh? Doncs aquesta capacitat de fer una cosa en concret, sí que en fa una en concret, i que realment l'ha pogut normalitzar, interioritzar, i si ara li demanéssim, sense cap problema en recitaria 30 poemes seguits. Vull dir que no, et faria mandra, Arnau? Ell et faria mandra, diu que sí. Doncs, però és això, no? Que la sorpresa de descobrir amb ell aquesta força i aquesta potència en el missatge per a nosaltres ha set molt bonic.
1: No sé, hi ha algun lloc que tinguem de referència a les xarxes socials, tot i que tu no ets massa... puguem seguir l'Arnau habitualment, tot el que fa, tot el que té previst.
0: Sí, nosaltres diguéssim, sí, com deies, no sóc molt partidari d'utilitzar les xarxes. Sí que considero, i he descobert, no?, que les xarxes ben utilitzades poden ser una eina de comunicació molt potent i a més a més molt bonica, i vam obrir un Instagram de l'Arnau, només de l'Arnau, on expliquem doncs tot això que estem fent, perquè creiem que la seva vida explicada ajuda a moltíssima gent. Si no trobéssim aquest sentit, no ho faríem. Ha de tenir un sentit les coses quan les fem a la vida, i aquesta per nosaltres té molt sentit. Llavors ell té un Instagram, que és molt fàcil, que es diu arnau.baulenes, i on explica doncs totes aquestes coses positives, tota aquesta feina que està fent, tot aquest treball d'interacció amb la societat, i on expliquem a la gent, on volem explicar a la gent que realment el món no és moltes vegades el que ens expliquen, que hi ha mons paral·lels, com per exemple la vida de l'Arnau, que és molt més simple, que és molt més fàcil i que és molt més bonica.
1: Molt bé, doncs com sempre, que parlem, i ara feia dies que no ho fèiem així en directe, és un plaer escoltar-te, Arnau, escoltar-te, Joan, seguir les vostres reivindicacions i aquest camí que obriu a l'altra gent, no? I això és el més important, que sou un exemple, i aquesta virtut que teniu de comunicar, que no es perdi mai. Gràcies.
0: Nosaltres només quan anem a les entrevistes tenim un problema, Arnau, que només xerro jo,
1: Sí.
0: No deixo xerrar.
2: O jo, a vegades. Però, a vegades.
0: A vegades,
2: A vegades jo, però tu...
0: Jo sóc molt xerramec, És que gràcies a tu tinc moltes coses a explicar.
1: Gràcies per acompanyar-nos aquesta estona i tornem aviat.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Adéu.
3: Sala oberta. La tertúlia de la coordinadora del voluntariat d'Osona a Ràdio Vic. Un espai que patrocina la Fundació Privada Girbal. El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir. Més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

0: Estiu igual.
1: Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.
2: Ràdio UBIC, la música que tu vols.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva.

pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable. Una pilota de ferro i, per què no, un submarí inflable. La llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. El petroli ha caigut un 4% fins als $83 per barril, mentre que les borses asiàtiques i europees en resposta amb pujades generalitzades. L'IBEX 35 s'ha enfilat fins als 19.000 punts. Ara la mirada està posada en la implementació d'aquest pacte, que s'ha de signar divendres. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, demana la reobertura immediata de l'estret i que la pau i estabilitat arribin també a la resta de països de la regió.
2: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
1: Això sí, de moment Israel es desmarca d'aquest acord de pau i assegura que seguirà atacant el Líban. És dilluns 15 de juny de 2026 i tenim més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero demana ajornar la seva declaració davant del jutge prevista per dimecres. Sònia Kerr.
3: L'objectiu és poder reunir documentació sobre les joies decomissades al seu despatx. És una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE.
1: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya.
3: Sobretot per les dues grans sortides que s'esperen aquests dies, una ja aquest mateix proper cap de setmana i la següent just abans de la revetlla. Amb les xifres a la mà, la consellera d'Interior, Núria Parlon, reclama extremar la prudència.
4: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
1: Una de cada sis persones grans corre risc de patir maltractament a Catalunya, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho.
3: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys.
1: La connectivitat intercontinental és la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat, segons la Cambra de Comerç de Barcelona.
3: Tot i això, l'entitat destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme.
1: En cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de la Cultura i les Arts.
3: En el seu informe anual, el Conca també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui n'han presentat les conclusions al Parlament.
1: Els esports han afreixat. L'esport català tanca un cap de setmana d'èxits.
5: Amb la Champions del Barça en vol, la 13a de la seva història, i la de l'Atlètic Barcelonet en waterpolo, la segona després de 12 anys. A banda, el Vilassana s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Iberdrola per primera vegada.
1: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. La meteorologia està en pilot automàtic, amb una situació completament estiuenca dia rere dia, i de fet així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar els 35 o 36 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 33-34 graus en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages, cap als 30-32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols que acabaran desembocant en alguna tempesta local. Primer cap al Prepirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant, l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi, perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogó. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Borses a l'alça i el petroli a $83 al barril. És la primera conseqüència de l'acord de pau assolit pels Estats Units i l'Iran i que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. La comunitat internacional ha expressat ja la seva satisfacció pel pacte, que s'ha de signar oficialment divendres. A partir d'aquí s'obrirà un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos, com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear.
3: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, celebra l'acord i espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
2: És una excel·lent

0: Noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también a Líbano.
1: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha celebrat l'acord de pau en un missatge a xarxes socials. Ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa i que es reobri de manera immediata l'estret d'Hormuz lliure de peatges. En declaracions a la xarxa, la presidenta del Centre de l'Arts d'Estudis per la Pau, Tika Font, ha destacat els interessos tant dels Estats Units com de l'Iran.
2: Ell té pressa. Els iranians també els interessa perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos, doncs és més patiment. S'ha de començar a desminar l'estat d'Hormuz. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret. Per tant, la capacitat de moure's vaixells també és menor.
1: Israel, en canvi, es desmarca d'aquest acord. El ministre de Defensa, israelià, ha anunciat que mantindrà les tropes i els atacs al sud del Líban.
3: Notícies en xarxa.
4: L'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, demana ajornar la seva declaració sobre les joies decomissades al seu despatx prevista per dimecres. L'objectiu és poder reunir documentació sobre aquest cas, tot i que sí que declararà per l'altre cas pel qual investiguen, el de l'aerolínia Plus Ultra. És només una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE, ja que aquesta tarda també té lloc l'audiència preliminar davant del jutge de Begoña Gómez, la dona del president del govern, Pedro Sánchez. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. El Partit Socialista reitera la confiança tant en Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afronta la setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torrós, secretària d'Organització del PSOE.
6: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista. Y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
5: Torró ha explicat algunes mesures internes del partit que entraran en funcionament després del Comitè Federal del 27 de juny per millorar la gestió i transparència interna. És el cas de l'obligació de declarar canvis en l'augment de patrimoni o l'expulsió pel consum de prostitució.
4: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan, especialment després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. S'espera la sortida de més de 600.000 vehicles només ja aquest cap de setmana. Avui Interior ha explicat el dispositiu de seguretat que hi ha previst. Sílvia Fernández.
7: No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc ni encendre fogueres a espais no autoritzats, entre altres prohibicions. En aquest desplegament, el govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers, amb un augment del 50% dels actius. També es reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT 112 de Barcelona i de Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta, perquè tot i que la revetlla se celebri entre setmana, hi haurà molt moviment.
8: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
7: Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
4: També avui s'ha donat el tret de sortida al dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment d'incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors.
1: A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que hi oneix en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades aquestes platges i també dels serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa, es reforça amb més personal i també es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix també amb les queixes dels socorristes que denuncien precarietat i una falta, i la falta d'una normativa comuna, diuen, que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez és portaveu de SOS Socorristes.
9: Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal, en donde tienes miles de personas.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: A Catalunya, una de cada sis persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu.
1: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent en la prevenció. Són declaracions a la xarxa.
10: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
4: Doncs per fer-ho visible, aquest matí s'han fet activitats arreu de Catalunya. És el cas de l'Hospitalet de Llobregat, on alumnes de primària han participat en una gimcama per trencar els estereotips i prejudicis cap a la gent gran. Aquesta iniciativa, promoguda per l'Ajuntament en col·laboració amb la Creu Roja, ha fet interactuar la canalla amb la gent gran per tal de lluitar contra l'edatisme. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
11: Màquines d'escriure, un reproductor de casset o xapa són alguns dels objectes que l'alumnat de l'escola Ocias Marc han descobert per primer cop. Tots ells han pogut esbrinar com funcionaven gràcies al grup d'envelliment actiu de la Florida que dinamitza la Creu Roja de l'Hospitalet. Una dinàmica que té com a objectiu demostrar que l'experiència és un valor que moltes vegades la societat no té en compte per culpa de l'edatisme. Escoltem l'Aurora del grup d'envelliment actiu de la Florida.
12: Porque a los mayores nos tienen un poquito olvidados. Piensan que no podemos competir con los niños. Los niños, ahora los grandes, tanto el dia con el mòbil.
11: Entre les activitats, la gent gran també ha explicat l'alumnat com eren els barris de la ciutat fa dècades amb un joc de cartes. La Chloe i la Jana, alumnes de l'Ocias Marc, han destacat la saviesa de les persones de la tercera edat.
13: Tenen com molta experiència i és molt fàcil per a ells recordar com es fan les coses, de quan eren petits. Hem tingut més temps per aprendran coses i tot això.
11: La Creu Roja dinamitza diferents grups d'envelliment actiu per ajudar les persones de més de 65 anys.
4: Doncs els més grans, els més joves, el Regne Unit s'afegeix a la prohibició de l'ús de xarxes socials als menors de 16 anys. El govern britànic s'assuma així a Austràlia, el primer país del món a vetar l'accés dels menors a les xarxes.
1: La Unió Europea també ha obert el debat sobre la necessitat d'aplicar una majoria d'edat digital. Diversos països, com Espanya, Dinamarca o França, defensen vetar a tota la Unió l'accés de menors de 16 anys a les plataformes en línia. Però ara no hi ha consens entre els estats membres. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'ús de les xarxes socials a escala europea.
4: Els hospitals Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura. El medicament ha demostrat ser més eficaç i menys tòxic. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu, després de provar-lo amb un primer grup reduït de pacients. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
15: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia, o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar de intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i, finalment, una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors, tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
14: S'espera que aquest medicament experimental millori la supervivència dels pacients, potenciï els efectes beneficiosos de les teràpies que ja existeixen i també ajudi els i les especialistes a conèixer molt millor la malaltia. L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
4: 3/4, el govern espanyol triplica fins a 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat avui el programa Som, Comptem, Fi de la discriminació de les dones a la investigació de la salut.
1: L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten les dones. De fet, actualment, una de cada 7 triguen una dècada a ser diagnosticades sobre la malaltia que pateixen. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten més de la meitat de la població.
16: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente. Seguro que no. Así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
1: Sánchez ha aprofitat per defensar les mesures a favor de la igualtat aprovades pel seu executiu.
3: Notícies en xarxa.
4: La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent reforçar la connectivitat intercontinental. Així tot, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents a causa del pes del turisme. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
18: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i té, sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
17: L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
4: Encara en clau econòmica, la Generalitat ha signat el Pacte Nacional per a la Indústria, una eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial de cara als propers 4 anys. S'hi destinaran 5.000 milions d'euros a impulsar aquest sector, fer-lo més competitiu, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Judit Vallès, bon dia.
19: Bon dia. El pacte vol ser el marc general que guiï la política industrial dels pròxims 4 anys. L'objectiu és recuperar la sobirania industrial que s'ha anat perdent en línia amb el que marca Europa i dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya. L'acte de signatura del pacte ha tingut lloc al Port de Barcelona i ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
20: Tenim una indústria innovadora que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
19: L'objectiu és potenciar àmbits molt diversos com la productivitat, la recerca i la innovació, el nombre de patents, la formació i els estudis universitaris, la transició energètica o la millora de la qualitat de l'ocupació. Per fer-ho s'han definit més de 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents empresarials, sindicals i socials implicats.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Tenim novetats sobre la sortida del Tour de França des de Barcelona. Es farà el proper 4 de juliol i provocarà importants restriccions de la mobilitat a la capital durant el cap de setmana i també durant el dijous anterior, que és quan es farà la presentació dels equips entre l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família.
1: Les zones més afectades amb el circuit ciclista pràcticament tancat seran el districte de Sant Martí, amb la zona litoral, carrer Josep Pla i Rambla Guipúscoa, l'Eixample amb el carrer Aragó, la Sagrada Família i el Passeig de Gràcia, i la zona de Sants Montjuïc passant per Creu Coberta, plaça Espanya, el Paral·lel i pràcticament tota la muntanya. Per moure's per les zones afectades, que quedaran pràcticament tancades, es recomana utilitzar el metro.
4: A Mataró avui, segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, que és víctima de violència masclista, està separada, té 3 fills i a càrrec de la seva mare i una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar i ara un fons voltor vol fer-la fora per vendre l'immoble. Els han donat temps fins al 24 de novembre per marxar. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
0: La Regina Teruel és treballadora social de l'Ajuntament de Mataró, però cobra poc més de 1.000 euros i no troba cap habitatge on poder viure. A Mataró, el preu del lloguer és de 800 euros de mitjana. Ara, amb aquest segon intent de desnonament frustrat, té fins al 24 de novembre per negociar amb el Fons Voltor i amb l'Ajuntament. El que proposa és que el consistori compri l'immoble i que li llogui. També sap d'un particular interessat en el pis, però cal negociar-ho.
21: A veure si l'Ajuntament vol negociar amb aquest fons de buitre i potser comprar el pis, o que me'l lloguin, que me'l lloguin amb un preu raonable que jo pugui pagar. Estic disposadíssima. O que me'l venguin, que me'l venguin ara. Els meus fills m'ajuden a treure'ns una hipoteca. No sé, vull dir que jo no vull viure de ningú.
0: El Sindicat de l'Habitatge de Mataró ha mobilitzat aquest dilluns a l'Avinguda Amèrica més d'un centenar de persones, la majoria d'elles veïnes del barri de Rocafonda. Segons el sindicat, cada dia es produeix de mitjana a Mataró un desnonament.
4: A Lleida, la Paeria habilitarà 2 espais oficials per veure l'eclipsi total del pròxim 12 d'agost. Seran la Seu Vella, amb un aforament per 1.500 persones, i l'entorn del camp de futbol del barri dels Magraners, amb capacitat per a 13.000. Alguns hotels de la ciutat ja registren el 100% de reserves. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
22: La capital del Segrià gaudeix d'una ubicació privilegiada per poder gaudir en les millors condicions possibles de l'eclipsi total solar. La Paeria habilitarà 2 espais a la ciutat per gaudir en bones condicions i amb seguretat d'aquest espectacle de la naturalesa, ho explicava la tinenta alcalde Cristina Morón.
23: I on posarà a disposició dels visitants ulleres homologades per veure aquest fet històric amb totes les garanties de seguretat, amb confort i també amb accessibilitat.
22: L'eclipsi suposarà també un gran incentiu econòmic per al sector turístic de la ciutat, ja que normalment en aquelles dates el turisme a la ciutat es troba a mínims. Per accedir als espais habilitats, cal reservar entrada de forma gratuïta a través del web de la Paeria. Aquest tipus de l'eclipsi no tornarà a produir-se fins d'aquí 150 anys i per això cal aprofitar aquest estiu.
4: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Silenci i el nou FM.
24: La Garriga viu aquest dilluns la posada en marxa del nou sistema de recollida de residus mixts. Des d'avui entra en vigor un model que fa desaparèixer el sistema porta a porta per prop de 6.000 domicilis que a partir d'ara hauran d'utilitzar contenidors tancats. Només es manté el porta a porta en alguns barris i urbanitzacions i també s'incorporen plataformes mòbils al centre. L'alcaldessa Meritxell Budó confia que el nou model faciliti la recollida de residus de tothom.
25: I ja que ara un amb els contenidors tindrà la llibertat de poder llançar els residus quan li convingui, ho han de fer bé. I ho han de poder fer a dins el contenidor corresponent.
24: Els nous contenidors tancats, de moment, es podran obrir sense targeta fins al 6 de juliol.
26: A Tona, l'Ajuntament fa un bon balanç del model de residus porta a porta que va impulsar fa 25 anys juntament amb la Mancomunitat La Plana i del qual el municipi en va ser un dels pioners a Catalunya. L'índex de reciclatge ha passat del 16 al 82%. En parla Pere Medina, president de la Mancomunitat.
27: Una de les dades més interessants són aquest 82% d'eficiència al recollir els residus respecte al 67% del contenidor tancat. Per tant, estem 15 punts per sobre del contenidor tancat i el contenidor obert està al 50%.
26: El porta-porta és un sistema viu que ha anat evolucionant per tal de ser més eficient. Una de les darreres incorporacions són els cubells xipats per tal de treballar la taxa per comportament.
4: I un apunt cultural abans dels esports, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts estableix en el seu informe anual, Sònia.
1: Els màxims responsables del Conca han presentat avui davant del Parlament un text que també alerta del retrocés de l'ús social del català.
4: I ara sí, moment per als esports. I per l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça d'handbol és campió d'Europa.
2: Bon dia, Marta. Es va imposar el Füchse Berlín a la final de la Champions a Colònia per 37-34 i aconsegueix la 13a corona europea en una temporada immillorable amb 7 títols de 7 possibles. Amiga, Copa del Rei, Copa Sobal, Supercopa Ibèrica, Supercopa Catalunya, Mundial de Clubs i finalment aquesta Champions. Ho valorava el jugador Ludovic Fàbregas.
5: El nivell és molt alt aquí a Colònia sempre i contra el Berlín era un partit molt difícil, un equip amb contragol, amb molt bon atac, amb molt bons jugadors també, dels millors del món. I la veritat que nosaltres hem estat molt bé, hem demostrat el que és el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat, perquè era un objectiu nostre.
2: I el Vilassana ja té la primera hoquei Lliga Iberdrola de la seva història, victòria també en el segon partit de la final davant del Fraga per 1-3 al Sotet, que deixava ja el títol sentenciat. És el segon del curs, juntament amb la Copa de la Reina i el cinquè del club, després dels tres de la temporada passada. Alçava el trofeu la capitana Maria Porta per darrera vegada, ja que ahir era el seu últim partit.
6: L'esport avui ha estat just i, bueno, crec que som les tres mereixedores del títol perquè hem estat l'equip més regular durant tot l'any, només hem perdut un partit i res, molt feliç d'haver-lo guanyat i d'haver-lo guanyat en volta de la meva gent, la veritat.
2: I a l'hoquei Lliga masculina, l'Igualada va tornar a caure a Riazor per 8-2 contra l'Iceo, que domina la final per 2-0. Ara la sèrie es trasllada a les Comas, on l'Igualada està obligat a guanyar els dos partits i forçar a la cinquè. I el Mataró torna a ser equip de l'hoquei Lliga Iberdrola, va superar el play-off davant Alcaldes i torna a la màxima competició un any després. En bàsquet, la penya queda fora del play-off després de perdre el tercer partit de la sèrie de semifinals davant del València Bàsquet per 75-87 en el primer partit a l'Olímpic, i encara un darrer apunt de waterpolo, perquè dissabte un altre equip català va proclamar-se campió d'Europa a Malta. Era l'Atlètic Barceloneta, aconseguint la seva segona Champions. Va guanyar a la final el Prorreco italià per 17-16.
4: Déu-n'hi-do, quin cap de setmana. Moltes gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a partir de les 2. Que tingueu bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

Xevi, hola, bon dia. Suposo que vas bé i enfeinat. Per això no et truco i t'envio un missatge de veu perquè he pensat si té feina o així o les torbes, val més dir-ho. Escolta'm.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol, no sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

Vols formar-te en informàtica i treballar en el món digital sense haver de marxar lluny? Estudia multimèdia, aplicacions i videojocs a la UBIC. Una formació en programació i tecnologia amb sortides a prop de casa i on tu vulguis. Parlem del teu futur. ubic.cat/cadem.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/cadem

vibra la vida que hem tingut i també la que vindrà. Saltimbanquis, somiadors, arlequins, clowns, somiatruites, equilibristes, trapezistes, mims, mags...

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: sé fer pondre el meu sol, sé fer mal soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.
1: Jo

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Atenció al client i tasques administratives per a botiga de consumibles informàtics. Personal de neteja per a casa de colònies. Atenció al client per a botiga de vins i licors.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, 90.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Més de 50 anys després de la mort de Franco, encara queden vestigis de la dictadura escampats pels pobles i ciutats d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès. Alguns són visibles i fàcilment identificables, plaques amb el jou i les fletxes, creus o monòlits, erigits per homenatge als vencedors de la Guerra Civil. D'altres passen desapercebuts per a la majoria de ciutadans, però el simple fet que encara existeixin demostra que la recuperació de la memòria democràtica és una tasca que continua inacabada mig segle després. Una democràcia madura no pot normalitzar la presència de símbols vinculats a un règim que durant dècades va perseguir llibertats, va reprimir la llengua i la cultura catalana, va empresonar dissidents i va imposar un sistema basat en la negació dels drets democràtics. En alguns casos la retirada és imprescindible, en d'altres es pot optar per la ressignificació, ben plantejada la transformació del que un dia va ser un símbol d'exaltació de la dictadura en una eina pedagògica al servei de la memòria democràtica pot tenir tot el sentit del món. I més en un moment en què diversos estudis demoscòpics alerten que una part dels joves no percep amb prou claredat què va significar viure sota una dictadura. Els grups parlamentaris treballen en una nova llei que posa ordre a l'actual marc normatiu dispers. Aquesta norma no només estableix la retirada dels símbols franquistes de l'espai públic, sinó que també preveu sancions per a danys a espais de memòria democràtica com les fosses i per l'enaltiment del franquisme. Es tracta d'una iniciativa que va quedar aturada a la legislatura passada per l'avançament electoral i que ara el govern de Salvador Illa ha recuperat. Les lleis de memòria democràtica no pretenen reescriure la història ni reobrir ferides. El seu objectiu és que l'espai públic reflecteixi els valors democràtics que la societat actual comparteix. I és precisament ara, quan els discursos de l'extrema dreta tornen a guanyar presència a Europa i arreu del món, que aquests valors mereixen ser reivindicats, explicats i protegits. És dilluns 15 de juny de 2026, us parla Andreu Jiménez i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45 del matí, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques, conversarem amb Guillem Sánchez, Marcel Puig i Isaac Muntades per parlar sobre el Mundial de Futbol que va començar dijous passat, on ja s'han disputat més d'una quinzena de partits. Poc després de les 10 repassarem els resultats dels principals equips esportius de les nostres comarques, els pocs que queden, i tot seguit us explicarem les coses que passen, les notícies més curioses que han passat al nostre entorn, amb la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. A 9:45 del matí serà el moment de rebre l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a Twitter, a veure què ha passat aquest cap de setmana. I a continuació, ja al tram final del programa, en Joan Garcia des de la veu de Sant Joan entrevistarà a Guifré Miquel, santjoaní membre del cor Tessàlia i un dels cantaires expulsats de la visita del papa per la polèmica que va haver amb les estelades a la Sagrada Família. I el programa el tancarem al Territori 17 des de Cardedeu amb l'Enric Rubio que parlarà amb Helena Ventolà, guitarrista i música. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. La compravenda d'unes naus i parcel·les en un polígon de Centelles, a tocar del riu Congost i d'aigua freda, ha aixecat polseguera. Veïns de la zona argumenten que es tracta d'una zona inundable i sostenen que en comptes de construir-hi més, la prioritat hauria de ser garantir el pas del riu. Judit Lechón, el nou FM.
2: Sí, veïns del Congost, principalment d'Aiguafreda, s'han començat a mobilitzar en contra que es desenvolupi més el polígon industrial al marge dret del riu en terme de Centelles. A la zona tocada a la C-17 s'hi està construint el col·lector de la urbanització de Sant Pau i els va cridar l'atenció que més enllà d'aquests treballs s'hi han fet feines de desbrossat i tala d'arbres. Això coincideix amb la compravenda de naus que ja hi ha i de parcel·les per construir-ne en un futur, la qual cosa ha portat els veïns a mobilitzar-se. Ho explica un dels membres del grup de naturalistes d'Osona, Andreu Salvat.
3: El que ens ha mobilitzat és el fet que aquest espai que tenim entre Centelles i Aiguafreda havia anat millorant la seva qualitat ecològica i la seva integració al territori durant 30 anys i ara, en canvi, s'està intensificant la transformació i la seva ocupació, amb la qual posen en risc la vida i el patrimoni de totes les famílies i pobles que estan aigües avall.
2: La directriu de l'Agència Catalana de l'Aigua és que abans de plantejar-hi qualsevol edificació futura s'ha de dur a terme un estudi d'inundabilitat i que prèviament aquest s'ha de restituir l'entorn del Congost tal com estava fa 20 anys. O el que és el mateix, aplicar-hi mesures correctores que redueixin el risc d'inundació. Des de l'Ajuntament, l'alcalde Miquel Parella coincideix amb la preocupació dels veïns.
4: Fa aquests 20 anys que es va començar a treballar per un polígon a l'altre costat, que l'Ajuntament ho va parar perquè es va construir una mota una mota il·legal que protegeix aquella banda, però en canvi, en cas d'inundabilitat, ens envia les aigües al nostre costat. Això va quedar parat, l'empresa va desaparèixer, no s'hi ha fet res més. L'Ajuntament ha fet requeriments durant aquest temps, però ara hem vist que tornava a haver-hi moviment. I ha estat quan ens hem posat en contacte de nou amb l'ACA, també amb l'Ajuntament de Centelles, per demanar que aquesta mota desaparegui i que, per tant, no quedi, diguem-ne, en vulnerabilitat aquest espai nostre.
2: Per la seva banda, Josep Paré, alcalde de Centelles, rebaixa l'alarma. Ratifica que Centelles pot créixer industrialment en aquesta zona i qualsevol actuació ha de complir la llei.
1: Per això aquesta propietat d'adquirir aquests solars, perquè precisament són solars industrials consolidats que a dia d'avui tenen naus edificades, que a dia d'avui tenen activitat i que a dia d'avui, doncs, amb nous inversors i amb noves activitats, doncs, pot generar millor activitat econòmica. Evidentment, en compliment amb l'ACA i en compliment amb tot el que estableix de la zona, doncs està legítim de prosperar.
2: Des dels dos consistoris expliquen que s'està treballant amb els ajuntaments veïns com el de Ceba i la Generalitat per millorar els accessos de la C-17 al Pinós, la qual cosa reduiria el trànsit de camions a Aiguafreda.
0: Comencen les obres per ubicar la residència per a la gent gran de Ripoll a la nau del Pla Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
5: Després de molts entrebancs i imprevistos, fa dues setmanes que van començar les obres per un import total de 9,6 milions d'euros que permetran convertir la nau central del Pla en una residència per a la gent gran i un centre de dia. El passat dijous al matí es va fer una visita d'obres per veure com avancen les actuacions. Les obres es dividiran en dues fases. En la primera s'executarà el projecte per a la rehabilitació energètica de la nau del Pla, que té un cost de 3,1 milions d'euros. Aquests diners venen finançats per la famosa subvenció de 2,7 milions provinents dels fons europeus Next Generation, mentre que els 458.000 euros restants els aportarà al concessionari. Hi ha un termini de 5 mesos per executar-la. Guillermo Oliver, de Gor Arquitectes, explicava en què consistirà l'actuació.
6: Consisteix en la rehabilitació energètica de lo que és la pell, diguem així, externa, en la que intervenim a façanes i a coberta, interior i exterior, per recuperar tota la, com podeu veure aquí darrere, tot lo que era la façana original i coberta original. L'edifici actualment ni té finestres, la coberta està enderrocada per les inclemències del temps, han passat els anys, la pluja, l'estructura original era de fusta, amb la qual s'ha anat podrint, i els forjats han patit, les vigues són de fosa, amb la qual són les vigues que no aguanten molt el que és l'impacte, llavors s'han partit, forjats, etc. No?
5: La segona fase dels treballs consistirà en l'adequació de l'edifici i les instal·lacions assistencials, sanitàries, tècniques i de servei de la nau per destinar-ho a una residència per a la gent gran. L'obra costarà 6,2 milions d'euros i caldrà afegir-n'hi 242.000 més dels honoraris de la redacció del projecte i direcció d'obra. Es tardarà entre 9 i 10 mesos a construir-se un cop acabi la primera fase. Per tant, es preveu obrir a finals de 2027 o principis de 2028. El contracte estableix una durada de la concessió de 40 anys. Com que l'equipament serà de titularitat municipal, en acabar la concessió retornarà al consistori. La residència serà molt completa.
6: Es divideix en diverses unitats de convivència, segons l'estat, diguem-ho així, del, o gent gran que vagi, segons el seu estat, es dividirà en una zona o altra de l'edifici. Bàsicament, el que és planta baixa, tenim zona d'autònoms, gent que per si sola poden entrar i sortir sense ajuda. A la banda esquerra de l'edifici tenim zona de serveis, cuina, zona de treballadors, i el que és la part central hi ha una unitat de convivència on hi ha habitacions i sales comuns. També hi ha els serveis tipus podologia, fisioteràpia, una zona segurament hi haurà una zona de rehabilitació amb piscina.
5: La residència disposarà d'unes 105 places públiques i privades.
7: La importància i la rellevància d'aquesta obra és que no només salvem una subvenció que a priori ja estava perduda, sinó que rehabilitem un edifici històric que realment queia a trossos i a més aconseguim reubicar els avis en una situació, doncs, molt més confortable, molt més cèntrica i molt més accessible per tots ells. A peu pla podran sortir a passejar, a gaudir, doncs, de la població. Per això és tan important, perquè millorem molt la qualitat de vida dels usuaris de la residència.
5: Oriols també estava satisfeta per haver salvat una subvenció que considera que estava perduda després de tots els sotracs que han passat els últims 7 mesos.
0: El ple de maig de Tona va aprovar una macromodificació de crèdit de més de 2,7 milions d'euros que permetrà impulsar de manera immediata més d'una seixantena d'actuacions arreu del municipi. El paquet inclou tant grans projectes de futur com millores en equipaments, espais públics i serveis municipals. Judit.
2: Tona ha fet una macromodificació de crèdit de més de 2,7 milions d'euros per invertir en present i futur. Divendres ho van explicar en una roda de premsa l'alcaldessa Judit Cerdà i el regidor d'Urbanisme, Lluís Gès. Segons el govern municipal, l'operació és possible gràcies a la bona situació econòmica de l'Ajuntament, amb un estalvi net d'1,8 milions d'euros, un romanent que arriba als 5,9 milions i un baix nivell d'endeutament. També hi han contribuït diverses ajudes i subvencions rebudes. Sentim a l'alcaldessa de Tona, Judit Cerdà.
8: Estem molt orgullosos i orgulloses perquè d'alguna manera representa que la feina que hem estat fent des de l'àrea financera i en general des de tot l'Ajuntament per poder-nos preparar pel futur, doncs diguem que ha arribat. No té sentit, creiem, des de l'equip de govern, tenir aquests diners si no serveixen per revertir-los a la ciutadania. Per tant, l'any passat ja vam fer una bona repassada al poble i ara la que us presentem és moltes més accions.
2: Els grans projectes són la compra de la fàbrica d'Estavanell, la renaturalització del pati de l'escola de l'Era de Dalt i el canvi de gespa al camp de futbol. Al marge d'aquests, hi ha previstes una setantena d'actuacions dividides entre serveis a les persones, serveis territorials i serveis generals. Hi haurà millores d'equipaments educatius, culturals i esportius, millores a parcs, arbrat, asfaltatge de carrers o arranjaments als talusos del castell i actuacions de videovigilància, climatització i remodelació de l'edifici de l'Ajuntament.
8: N'hi ha moltíssimes d'actuacions, ja us dic, són 60 o 70. N'hem escollit això, de diferents àrees i esperem que això reverteixi, que és una mica el que volíem dir a l'inici, de dir, tota aquesta salut financera no té sentit si és que no la revertim en el futur de Tona, en el present i en el futur de Tona.
2: La modificació es va aprovar al ple de maig per unanimitat, tot i que l'oposició la va qualificar d'electoralista.
0: Els conductors que habitualment circulen per la carretera BB1432 entre Vigues i Riells d'Alfa i Sant Feliu de Codines hauran d'estar atents la setmana vinent. La Diputació de Barcelona reprèn les obres de millora de la via i això comportarà diverses afectacions al trànsit. Laia de Déu, Ona Codinenca.
9: Els treballs es faran en pas alternatiu regulat quan sigui necessari. Tot i això, el pròxim dimecres 17 de juny la carretera quedarà completament tallada en dos trams diferents al llarg del dia. El primer tall serà entre les 9 del matí i 2:15 del migdia. En aquest cas, quedarà afectat el tram comprès entre la rotonda de Sant Feliu i l'accés a la urbanització del Racó del Bosc. A la tarda, entre les 2 i les 5, el tall es traslladarà entre l'accés al Racó del Bosc i la rotonda de la Parada. Les obres consisteixen principalment en la construcció de nous trams de cuneta revestida de formigó per millorar el drenatge de la carretera, augmentar la seguretat viària i facilitar la conservació de la via. A més, els treballs aprofitaran la intervenció per incorporar canalitzacions que permetran desplegar en el futur xarxes de comunicacions com la fibra òptica. Durant aquestes afectacions, els vehicles hauran d'utilitzar els itineraris alternatius que estaran degudament senyalitzats a través de la carretera C1415B. Aquestes afectacions també podrien afectar els horaris habituals de les línies regulars de transport públic que circulen per aquesta zona.
0: L'Ajuntament de Mollet intensifica els desbrossats de l'espai públic i requereix la neteja de solars a una tretzena de propietaris. Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu.
10: Així és, Andreu, i com bé dius, l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha intensificat els treballs de neteja i desbrossament dels solars de titularitat municipal amb l'objectiu de prevenir el risc d'incendis. I en paral·lel s'ha requerit a 13 propietaris dels solars privats perquè procedeixin a la seva neteja i manteniment. Així doncs, i davant del risc d'incendi derivat de les altes temperatures durant els mesos d'estiu, precisament en una temporada que es preveu la més complicada des que es tenen registres, el consistori ha iniciat aquestes diverses actuacions de desbrossament i reforç del manteniment d'aquest espai públic, centrant-se especialment en l'eliminació d'herbes en les juntes dels paviments, així com en la retirada d'herbes seques o que sobresurten dels escocells. A més, també s'ha posat en marxa una campanya informativa adreçada als propietaris de solars privats per recordar-los la seva obligació de mantenir aquests espais en condicions adequades d'higiene i seguretat. Es tracta, en molts casos, de finques en situació d'abandonament que poden comportar riscos tant per qüestions de salubritat com per la possibilitat d'incendis. Els treballs de desbrossament també s'estan desenvolupant en diversos punts de la ciutat, incloent-hi la trama urbana i els espais perimetrals, com la ronda dels pinatons i els polígons industrials, amb l'objectiu de minimitzar el risc d'incendi i garantir la seguretat dels veïns i veïnes.
0: Veïns de la Vila Vella pengen pancartes i recullen signatures per recuperar la plaça Major i solucionar el tema de Camp Blanxar i Sac Muntades des de la veu de Sant Joan.
11: Un grup d'uns 5 veïns de la Vila Vella de Sant Joan de les Abadeses que havien format part de l'antiga associació de veïns del barri han impulsat una campanya per reclamar una solució al tancament de la plaça Major a causa del mal estat de l'edifici de Camp Blanxar i perquè s'hi pugui tornar a fer activitat. Cal recordar que fa un mes que l'Ajuntament va perimetrar l'edifici amb tanques i va prohibir fer-hi qualsevol acte públic després que s'haguessin produït despreniments a la façana. El consistori havia declarat en ruïnes l'edifici feia 2 anys i va instar el bisbat de Vic, que n'és el propietari, a solucionar-ho. De fet, l'Ajuntament va redactar un projecte i va licitar l'obra de desmuntatge per enderrocar l'edifici de forma subsidiària, però el bisbat va aturar el procés portant el cas a judici. Un jutge va aturar el procediment per requerir un informe vinculant del Departament de Cultura. Aquest grup de veïns han començat una recollida de signatures, han penjat pancartes gegants a la façana de Camp Blanxart amb missatges com la plaça Major mereix una solució, patrimoni en risc, actuació urgent i propietat i administracions busqueu solucions i volen fer una enganxada de cartells per tot el municipi per demanar una solució. També diuen que no van en contra de ningú, sinó que volen una solució. Sentim en Nando Gil parlant de la importància de la plaça.
12: Amb aquesta situació ens trobem, per exemple, la setmana passada i va haver la tipa de tapes i ja no es va poder fer aquí la plaça i no es va haver de fer el passeig. I com aquestes n'hi haurà moltes. Ara ve la revetlla de Sant Joan i tampoc la podem fer aquí, no? Es va fer els sopars medievals, inclús fèiem un sopar de pícnic que cada veí es portava el menjar, es disfressaven aquí, es feien festes, vull dir, hem arribat a fer veneres aquí sota, però moltes festes. Hi havia una activitat i una d'això és que ara ja ho entenc que no hi hagi tant perquè entre que el mercat ja no hi és, botigues que han anat tancant i tot això, és clar, cada vegada aquesta plaça té menys vida, no? Bueno, i arribarà la festa major i tindrem pel mig les pavordes, alguns dies les sardanes i tot això, no sé com s'acabarà. I nosaltres el que volem és que s'arribi a prendre una solució.
11: També recordava la importància de l'activitat comercial de l'espai en temps passat.
12: Me'n recordo quan hi havia encara l'altre ajuntament, que hi havia hagut la ràdio sota l'ajuntament, al costat hi havia encara la Genoveva, la botiga d'en Blanchard, aquí davant del forn, vull dir, que la Carmelita, la carnisseria. Bueno, hi havia una vida i la gent pujava i baixava pel carrer Major. Hi havia també que l'Esteve, que donava molta vida. Hi havia un moviment, no? I és molt trist haver arribat amb aquests extrems.
11: Els veïns continuaran mobilitzats per trobar una solució.
0: L'Hospital Universitari de Vic acaba d'inaugurar la nova unitat d'assajos clínics, un projecte que permetrà acostar a la ciutadania nous tractaments fins ara més circumscrits a grans hospitals. Judit.
2: Al·lèrgia a les gramínies, oncologia i ginecologia són les branques de salut a què es dedicarà els primers assajos clínics a l'Hospital Universitari de Vic, en una unitat acabada d'inaugurar i que pertany a l'Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i de la Salut a la Catalunya Central. També s'està treballant, però, en contractes per estudis d'Alzheimer o entrar d'altres MP o ser una malaltia crònica i progressiva que dificulta respirar. Ho explica la cap territorial del Servei de Farmàcia del Consorci i també investigadora Marta Mierons.
13: Molts dels projectes de recerca que neixen de preguntes. Com puc millorar el tractament del meu pacient? Com puc optimitzar aquest tractament? Com puc tractar millor i obtenir millors resultats en els nostres pacients? La recerca ens ajuda a transformar aquestes preguntes en coneixement i aquest coneixement en decisions clíniques més sòlides, més fonamentades i amb un impacte directe sobre la qualitat assistencial.
2: Tot plegat acostarà pacients d'Osona, Lluçanès i el Ripollès tractaments experimentals fins ara sobretot circumscrits als grans hospitals i a l'àrea metropolitana de Barcelona. Així s'avança en equitat territorial alhora que Vic entrarà a formar part del mapa de la indústria farmacèutica a l'hora de testar nous productes. Sara Manjón és la gerent del consorci.
14: Disposem amb el màxim rigor d'una farmàcia hospitalària avançada, uns laboratoris propis que treballen amb agilitat i amb qualitat i un servei de radiologia amb les capacitats tecnològiques més avançades. Tot plegat configura un entorn sòlid que permet desenvolupar aquests assajos clínics amb garanties, amb seguretat i amb eficiència.
2: Les dependències, tecnologia i recursos humans s'han pogut posar a punt mitjançant una subvenció de 672.000 euros de fons Next Generation i de recursos d'Osona contra el càncer, però la unitat ha d'anar agafant ritme de creuer i finançar-se amb aportacions de les farmacèutiques. Ho concreta el director de l'Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i la Salut, José Jerónimo Navas.
15: Una primera etapa, que es la que estamos acabando ahora, es la etapa financiada por el Carlos III, 25 y 26. Y luego habrá una segunda etapa a partir de enero del 27, en que Iris CC y Consorcio asumirán la gestión integral de la unidad.
2: La unitat s'ha configurat seguint l'estricta normativa que regula els assajos clínics, com que a cada punt d'atenció hi ha d'haver tecnologia que monitoritza les constants vitals dels pacients, que la informació s'ha de recopilar seguint els màxims estàndards o que s'ha de disposar d'aparells que mantinguin els fàrmacs i les mostres en condicions que toca.
16: Brillar la nit i ho fa per tu, perquè ets aquí. Segur que sí. Moltes gràcies, Cabró Rock.
0: La sisena edició del Cabró Rock ha tancat un cap de setmana amb més de 60.000 persones, la que ha estat l'edició més multitudinària, marcada per la Déu d'Oques Grasses a la comarca d'Osona. Judit.
2: Sí, ben entrada la matinada de diumenge, el Cabró Rock va tancar la seva més que multitudinària sisena edició de rècord. Van ser prop de 60.000 persones entre els dos dies de festival les que van omplir a vessar el recinte per viure de primera mà el que ha estat un any més un cartell de luxe. La jornada de divendres, amb tot exhaurit, va tenir el punt culminant en el concert d'Oques Grasses a casa, un dels grans reclams del festival i motiu segurament pel qual la primera jornada feia temps que havia penjat el cartell de sold out. Però aquest dia arrencàvem els clima encarregats encarregats d'obrir el festival, com ja van fer a l'edició de l'octubre amb el Cabró Rock de Montmeló. Qui també s'havia estrenat i anunciava el seu retorn als escenaris a la Castanyada del Cabró era en Teràpia de Xoc, un retorn esperat en pesos sobretot per la nostàlgia de la banda que es va més que exemplificar quan van interpretar Sense tu, un himne intergeneracional de casa nostra. També hi aterrava Maria Jaume per alçar la seva copa en l'aire i presentar el seu Domingo Forever amb el darrer treball. El concert sorpresa de la primera jornada va ser ni més ni menys que King Africa, una bomba que va revolucionar tothom. De Tyets li van agafar el relleu aprofitant per anunciar nou disc per al 2027, que serà el tercer de la banda. Els Amics de les Arts i Boos van continuar rodant la gira dels seus respectius 20 anys i les que faltaven tancaven l'escenari. Dissabte, la jornada obria amb Oniwet amb el seu pop electrònic i la seguia la Su. Més endavant, també Joan Dausà, tot just a l'inici de la gira d'Immortals, però van ser l'Axe amb Bustols que van eclipsar les primeres hores de la jornada. Amb el retorn de la formació original amb Pem i Fortuny al capdavant, va ser un espectacle sensacional amb tots els grans hits de la banda i també la irrupció d'en Peyu per interpretar Amb tu. Amb aquesta segona nit, però, tenia un clar accent valencià, per una banda amb el retrobament de la Gossa Sorda, per l'altra la Fúmiga amb la seva emotiva gira de comiat, i finalment els Figaflaues, que tancaven el festival presentant el nou format de gira amb una nova posada en escena. Fa 6 anys que l'arribada de l'estiu a Catalunya el marca el Cabró Rock, 6 edicions a les quals arriba més que consolidat com el gran festival de referència de la música en català.
0: Caldes de Montbui recupera aquest any una de les tradicions que feia anys que s'havia perdut, la celebració de la festa de Sant Joan amb la seva foguera, l'Alla de Déu.
9: A través de les regidories de Cultura i de Barris i amb la col·laboració de les entitats locals s'ha preparat una programació festiva i comunitària per la nit del 23 de juny a la plaça de l'11 de setembre. L'alcalde Isidre Pineda explica que la recuperació d'aquesta festa respon a una petició dels mateixos veïns.
17: Feia molts anys que s'havia perdut aquesta tradició de fer la foguera de Sant Joan, que és una tradició molt nostra, molt catalana, a més, una tradició de germanor i una festa de poble. Dintre d'aquesta intenció que tenim des de la Regidoria de Cultura de seguir recuperant justament les nostres festes populars, les nostres tradicions, hem volgut doncs, que aquest any la festa de Sant Joan girés al voltant d'aquesta foguera que hi haurà aquí especialment a la plaça 11 de setembre, evidentment encès amb la flama del Canigó, vull dir, sense...
9: Tot i que es farà una sola foguera d'uns 3 metres de diàmetre, l'encesa la faran conjuntament totes les associacions de veïns dels diferents barris amb la flama del Canigó. Des del consistori reconeixen que la proposta ha agafat per sorpresa els barris, ja que anys enrere les restriccions per la sequera impedien fer foc. La regidora de Cultura, Laia Cuscó, ho explica.
18: Realment no es pensaven que això es pogués recuperar. D'entrada deien, vols dir una foguera? Perquè anys enrere no es podia fer per culpa de la sequera. Enguany ens hem atrevit en un espai segur, controlat, que serà muntada per Protecció Civil, per bombers, és una foguera que serà molt controlada. Si tan controlat, doncs serà possible. Els ha sigut una gran sorpresa, però molt ràpidament ens han dit que realment vindran a participar d'alguna manera o altra.
9: La revetlla arrencarà amb l'arribada de la flama per part dels escaldats i acció cívica calderina, i la nit es completarà amb música, contacontes, karaoke, entre d'altres activitats.
0: I acabem aquí el repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
19: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Pep Acosta, bon dia. Com va aquest dilluns?
20: Hola, bon dia, per fi som dilluns, comença una nova setmana i ho fa després d'un cap de setmana força càlid, temperatures i molta tranquil·litat. Només algunes nuvolades de tarda que deixen tempestes en el Pirineu, però Déu-n'hi-do, quines temperatures, Déu-n'hi-do, quina calor... De ple estiu, eh? I és que aquesta setmana, la que comencem avui, serà gairebé igual que tot el cap de setmana, és a dir, càlid, de temperatura de ple estiu i molta tranquil·litat meteorològica. Les temperatures una mica més altes del que tocaria... i un ambient d'estiu, realment una calor important la que tindrem els pròxims dies. Si ens centrem en el dia d'avui, ens hi veiem unes temperatures més altes, ja costa dormir en algunes zones, i es nota aquest matalàs d'aire càlid entre 700 i 1.000 metres, més o menys. Aquí les temperatures també estan pujant, les mínimes. I és que, a l'haver-hi l'anticicló, i tranquil·litat meteorològica, les temperatures cada vegada van pujant més. A la tarda poden créixer nuvolades, hi haurà algunes tempestes a la zona del Pirineu, hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya pel Ripollès per risc de tempestes fortes, però fora d'aquí seran menys importants aquestes tempestes. I les temperatures màximes altes, superiors als 30 graus, moltes zones, per tant, temperatures molt, molt altes i un ambient de plèstiu, com deia abans. Fora del Pirineu també creixeran algunes nuvolades, però poca cosa. I, com ja he avançat, aquest temps sembla que durarà tota la setmana i fins i tot, a mesura que s'acosti cap de setmana, la calor s'intensificarà i les temperatures seran de plena canícula estival. I ja ho anirem concretant. Moltes gràcies, molt bon dia, adéu.
19: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep, i ja estarem al cas de les temperatures. Veiem que el termòmetre va cap amunt, per tant, calor, calor i més calor. I nosaltres, ara, després de la pausa de publicitat que farem en breus, tindrem ja aquí l'estudi en Guillem Sánchez, en Marcel Puig i l'Isaac Muntades per la tertúlia d'avui, que parlarem sobre el Mundial del Futbol. 3 minuts i tornem. Fins ara.
19: El nou FM, el nou so d'Osona.
3: 24-7.
21: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
22: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
21: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
22: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
21: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
23: Avui, un cotxe per moure'm.
24: Demà, una furgoneta per treballar.
23: I demà passat, un monovolum per viatjar.
24: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
23: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
24: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic. Informa't a alr.cat.
23: Sigui on et porti el teu camí. Comença amb ALR.
25: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
19: El nou FM, 92.8. Cocodril Club.
26: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el nou FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el nou FM, 92.8.
19: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
27: Hasta luego, cocodrilo.
19: Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
28: A les Portes de Troia. Dimarts, a les 10 de la nit, al 9FM.
19: Anuncia't al 9FM.
29: La ràdio de casa. 93-889-4949.
19: Publicitat arroba al 9FM.cat. Anuncia't al 9FM.
29: La publicitat més eficaç.
19: El 9FM. El nou so d'Osona.
30: Territori 17.
0: Són 2:15 del matí. Anem a fer un repàs de les portades més destacades d'avui. I avui, com que és dilluns, toca començar amb les edicions del 9-9. Primer ho farem amb el d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès. I avui el que llegim al 9-9 és: la nova llei de memòria endurirà l'urgència de retirar els símbols franquistes que queden a l'espai públic. Prats i Vilanova són dels darrers pobles on s'han entret, però a Osona, el Ripollès i el Lluçanès n'hi ha desenes. I pel que fa a la imatge destacada, doncs, l'esdeveniment d'aquest cap de setmana a Osona, i podríem dir pràcticament a Catalunya, al Cabro Rock, on hi ha hagut el concert d'Oques Grasses, i bé, és la imatge destacada on es veu Josep Montoro, i també doncs, justament a les pantalles que hi havia en aquest macro escenari que es va muntar per a aquest festival, que ha durat dues nits i ha acollit 60.000 persones. El que llegim aquí al 9-9 és: l'última gran festa d'Oques Grasses a Osona. Els d'aquest 2026 ha estat l'últim Cabro Rock d'Oques Grasses, que per l'octubre tancaran més de 15 anys de trajectòria musical. El festival, que ha fregat 60.000 persones en la seva edició més multitudinària, i no hi ha caps de cartell, però cap dubte que el seu era el concert més esperat de tots en els dos dies. Pel que fa a la portada del Vallès Oriental del 9-9, el titular que llegim és: intervenció de boscos, ara que s'acosta l'estiu, intervenció en 20 hectàrees de bosc entre la Roca i Llinars per evitar un gran foc forestal. El govern fa una zona de seguretat que creua la serralada litoral cap al mar. I la imatge destacada, doncs, si estàvem parlant de que el Cabro Rock era un dels esdeveniments esdeveniments d'aquest cap de setmana a Catalunya, l'altre era el Gran Premi de Catalunya amb la cursa de Fórmula 1, on, per mala sort, aquest any la Fórmula 1 s'acaba amb un meló, ja que s'haurà d'acomiadar fins al 2028, ja que l'any que ve el circuit de Montmeló doncs, no acollirà a la màxima categoria de l'automobilisme, que és la imatge que destaca avui el 9-9, doncs, on un circuit on van haver-hi més de 300.000 persones durant tot el cap de setmana, i ahir s'hi van desplaçar-se 120.000 persones a la cursa del diumenge que va guanyar Lewis Hamilton la seva primera victòria en Ferrari. Pel que fa als diaris catalans, obrim la mirada. Començarem, com sempre, per La Vanguardia, que avui el que llegim en el seu titular és: fa referència al preacord que hi ha a Orient Mitjà. Trump arriba a un acord amb l'Iran que permetrà reobrir Hormuz. El Pakistan anuncia que el pacte s'assignarà divendres a Suïssa i que el cessament de les hostilitats inclou el Líban malgrat els nous atacs d'Israel. I pel que fa a la imatge destacada, doncs és a França, on s'està... a Suïssa, on s'està duent a terme la cimera del G7, i bé, doncs van sortir molts manifestants ahir en contra d'aquesta cimera del G7 en el país helvètic. Pel que fa al diari Ara, el Pakistan anuncia un acord entre l'Iran i els Estats Units per obrir Hormuz. Desconfiança, els iranians havien aturat la firma del memoràndum pel bombardeig d'Israel al suburbi de Beirut. El president nord-americà torna a escridassar el líder israelià per telèfon i li diu que ha perdut el cap. I a la imatge doncs, es veuen aldarulls després d'aquestes protestes violentes a Ginebra contra la cimera del G7. Del que fa al periòdico, el titular: els habitatges unifamiliars cauen i només suposen el 20% del total. Les cases adossades que van viure un boom a finals del 2000 i van ser triades per persones que es van allunyar de Barcelona a la recerca de la calma i el sol més barat perden terreny en favor dels blocs de pisos. I el protagonista de la imatge del periòdico avui és Lewis Hamilton, que es va imposar ahir en el Gran Premi de Barcelona-Catalunya a la Fórmula 1, i el que llegim és: Hamilton, rei de Montmeló, ja que el britànic aconsegueix

0: del G7 i on es veuen a policies, doncs, ahir intervenint en aquestes manifestacions. Pel que fa al Mundo, llegim, Zapatero té la... baraja l'opció de prescriure per desactivar el seu delicte fiscal. L'expresident declararà que les joies són regals que va rebre anys enrere i que no va informar a l'agència tributària. I la imatge destacada d'avui del Mundo, doncs, és de la selecció espanyola, que avui debuta en el Mundial, on ara tindrem la tertúlia, que parlarem precisament també d'aquest partit, i es veu a Lamine Yamal i altres companys de la selecció espanyola l'entrenament previ en el partit avui contra Cap Verd. Pel que fa a la raó, llegim, Díaz vol presidir l'OIT incomplint els seus convenis. Espanya, únic país de la Unió Europea en la llista negra de l'organisme per regular, sense tenir en compte els empresaris. La ministra de Treball acumula 61 canvis normatius laborals sense diàleg amb el tripartit des del 2022. I la imatge, doncs, es veu una noia amb la bandera de l'Iran celebrant, doncs, que per fi hi ha acord de pau entre els Estats Units i el país dels ayatolars. I acabem les portades amb l'ABC, on llegim, Cerdán va borrar els seus missatges amb Leire 2 dies abans de l'informe de Luco. I la imatge és una entrevista que ha fet al diari de l'ABC, que el protagonista és Brahim Ghali, el president de la República Àrab Saharaui Democràtica i secretari general del Front Polisari. I el que llegim és que denuncia la incoherència de Sánchez amb els drets humans. Fa la vista gorda al Sahara. I aquestes han estat, amb la de l'ABC, tanquem el repàs de les portades i nosaltres ara ens anem cap a la tertúlia.
1: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: I ara al Territori 17 és moment de tertúlia, és moment de parlar del Mundial de Futbol.

0: i com ja hem anunciat avui el sumari, farem tertúlia de Mundial de Futbol amb els companys del Nou TV, Marcel Puig, en Guillem Sánchez i també l'Isaac Muntades. Abans de tot, us saludo, no sé quina sensació us transmet aquesta cançó.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: A mi m'agrada molt sempre aquesta cançó, eh? De quin Mundial és aquesta?
0: 2010.
1: 2010? Sí, és que transmet aquesta. Però avui, no sé, avui tocava la de... La d'aquest Mundial, jo crec.
0: Bueno, no.
2: Bueno, és que hi ha dues cançons d'aquest Mundial. Hi ha l'oficial i hi ha l'oficiosa.
3: L'oficiosa és millor que l'oficial.
2: L'oficiosa és molt millor, no?
3: Sí, sí.
2: Isaac?
3: Per què no la poses, Andreu?
2: No sé si...
0: Perquè aquesta m'agrada més.
1: Perquè n'hi ha la de la Shakira.
0: Què voleu, el Waka o el Dai Dai?
2: No, el d'on està Curaçao.
0: Ah, el de la línia de cal, aquesta és la bona. Però millor no posar-la, que potser ens maneja, no?
3: Sí, sí, jo també ho penso.
0: Jo no la posaria. Bueno, què? Heu vist el Mundial?
2: Poquet. Menys del que voldríem, perquè també tenim altres obligacions i moltes coses per atendre, i a més encara penso que ens estem acostumant en aquests horaris de poder saber fins a quin punt vols sacrificar la teva vida per poder veure partits de futbol, que ja està bé, però algun dia a les 3 del matí o a les 4 o a les 12, depèn del que hagis fet, també es fa dur. Jo he de reconèixer que dissabte, en el Brasil-Marroc, vaig aguantar fins al primer gol de Marroc, que crec que ja estava dormint, em vaig despertar amb el gol i vaig decidir que la meva vida havia de seguir al llit perquè no podia aguantar el que tocava. Jo crec que mica en mica anirem agafant...
1: Anirà progressiu, jo penso, anirà progressiu, però perquè ara també tampoc hi ha
2: els
1: actius que
0: poden
1: haver-hi.
0: Però avui un partit bo, la matinada, avui hi ha un Equador-Costa d'Ivori que ha estat bé.
2: Sí, però jo crec que tindràs més força de voluntat per fer-ho quan siguin eliminatòries o quan hi hagi l'última jornada de fase de grups, que no pas ara que t'estàs encara agafant una miqueta aquesta dinàmica de...
1: Exacte, sí. Si el Costa d'Ivori Equador és a les 9 del vespre, tu pots mirar si és a les 2 de la matinada, és més difícil.
0: Amb avui a les 3 hi ha un partides Iran-Nova Zelanda, que segur que tots estarem mirant.
2: Jo crec que aquest sí que és un d'aquells marcats del calendari de mirar el resum com a molt i...
1: Màxim.
2: I no
1: mirar el resultat,
2: res més, eh?
1: Mirar el resultat
2: i si el resultat és atractiu, mirar el resum. Si no, malament.
0: Sí, bé. Sí. Isaac, volies afegir alguna cosa?
3: No, sí, jo n'he pogut mirar un parell. Jo sí que vaig mirar tot el Brasil-Marroc, que fins llavors poder va ser un dels millors partits del Mundial, no costava gaire, i després hi vaig mirar l'Alemanya-Curaçao, però vaja, no...

0: Moment he vist poquet, no vaig poder ni veure ni la inauguració, vull dir que, bueno, pendents avui del partit d'Espanya, a veure si arribo a temps per veure'l, que espero que sí, que
1: Que aquesta és l'altra, que
0: és
1: avui
0: el que
1: em
0: és
1: sembla
0: el que m'interessa.
1: que dels que estem aquí ens el perdem unes quantes persones,
2: Clar,
1: també.
2: sí, bueno, estarem treballant.
3: Estareu
2: Estarem treballant
3: treballant.
2: Encara. Estarem treballant, potser la segona part
0: Jo...
2: podem enganxar alguna cosa, però sí, complicat, complicat.
0: Jo he d'anar a fer una entrevista a l'alcalde de Camprodon a 4:45 de la tarda, per tant espero acabar a les 5 i fer rally fins a casa per arribar. O sigui, estaré allò a la vora dels himnes. El bo és que en aquest Mundial, si us hi fixeu, tots els partits comencen una mica més tard,
1: sí.
0: que ja és una cosa que s'ha fet habitual per al tema, bueno, que posen anuncis i una mica el xou.
3: Sí, i en temps morts, també.
0: Sí, els temps morts. Vull dir que, bueno, i no sé, i pendents també d'alguns partits així dels pròxims dies, bueno, no sé, alguns derbis, no? França-Senegal, per exemple. Jo crec que serà un partit molt...
3: Mira, estarà bé, home.
1: Em sembla que la cançó que estem escoltant de fons diu, alguna cosa així del França-Congo, no?
0: Oi, tal, oi, tal.
3: És que el Mundial...
1: És que hi ha casualitats d'aquesta vida que... Sembla que estigui preparat i no ho està, això. No, jo crec que mica en mica això, anirem agafant dinàmica i quan els equips ja s'hi juguin cosetes, que a més és de les coses que sempre diem, que quan arriben aquelles etapes de la temporada en què en un partit hi ha un equip que pot quedar eliminat d'una competició per la qual s'està preparant i intentant classificar durant 2 anys, ostres, és que són moments molt, molt, mm-hmm. molt importants. I són coses que la gent segueix molt i penso que fins que no arriben aquests moments no som conscients realment del que hi ha. Per exemple, per posar el cas d'ahir de Curaçao, vale, derrota, golejada, tot el que vulguis, però marquen un gol a Alemanya
3: i ho celebren.
1: Jo avui ho comptava, dic, durant 20 minuts de partit, fins que va marcar el primer gol a Alemanya i al moment de l'empat i fins al segon gol d'Alemanya, Curaçao estava empatant amb Alemanya en un primer partit de Mundial. Per tant, en aquell moment tenien els mateixos punts en el partit. Vull dir, és que
3: era festa major a Curaçao.
1: Era festa major i això parla, evidentment, de que l'ampliació de número d'equips que participen al Mundial afavoreix amb seleccions que potser en altres condicions no s'haguessin classificat, però parla de, ostres, de la feina ben feta, digue-li, d'algunes seleccions en comparació amb unes altres, perquè els que estan celebrant de Curaçao estan fent més que no pas els d'Itàlia, que porten 200 anys sense jugar un Mundial. Per tant, aquí hi ha coses importants i encara que no es guanya, encara que costi, jo crec que l'ambient aquest de festa i de moment important s'ha de reivindicar, que per això aquestes cites només passen cada 4 anys.
3: Sí, es nota molt amb les seleccions petites. També, per exemple, Haití contra Escòcia van perdre només 0-1, un partit on Haití també és de les seleccions segurament més fluixes que hi ha en aquest Mundial, i es nota que els jugadors, o sigui, s'ho deixen tot en el camp, no. No és com en un partit de clubs, on es nota allà els jugadors...
1: Home, l'empat de Qatar a...
3: De Qatar,
1: sí,
3: també,
1: a última
3: exacte,
1: hora,
3: sí.
1: Que excepte l'Opetegui el devia celebrar tot el país i tota la banqueta.
3: Sí,
1: és que...
3: no, sí.
2: Per també això... al principi dels primers partits poder és més difícil, més normal trobar empats i trobar que hi hagin equips que siguin menys ofensius per aquesta por de que et facin gol. Per exemple, ahir vaig mirar una estona el Japó-Holanda, que prometia ser un partit bueno, d'anada i vinguda, i la primera part va ser
1: horrible.
3: És la que vaig mirar, va ser infumable.
2: Després a la segona ja es va animar, bueno, de fet 0-0 la primera, després 2-2 a la segona, però... A la segona es va animar, però la primera va ser durillo, per aquesta por, jo crec que no em facin gol abans de jo anar a buscar...
3: No com Sud-àfrica. El dia de la inauguració Sud-àfrica-Mèxic, Sud-àfrica es pensaven que era el Barça de Guardiola. Sortien amb la pilota i van acabar amb 9 i els gols van ser per perdre pilotes al seu propi camp.
1: No hi ha hagut cap expulsió més, no?, des d'aquell partit, o sí?
2: No està gens malament començar un Mundial entre els
3: dos. És que Sud-àfrica va ser... Jo diria que no. I també hi ha hagut l'aplicació aquesta. A mi no m'està agradant això del VAR, que si els 5 segons, la targeta groga, revises els temps morts, sembla més bàsquet que no pas futbol, que no m'està agradant, això és el que no m'està agradant d'aquest Mundial.
1: Però també li llegíem algunes persones per xarxes aquests dies que no sé si el futbol va ser l'únic esport que es fa una pausa d'hidratació i l'únic que no para és el temps, vull dir...
3: És una pausa, és una pausa de publicitat.
1: És una pausa subjectiva, sí, aquesta és l'altra, aquests anuncis que et van colant a mig de les retransmissions...
3: Powerade.
1: Evidentment que tu ja has pagat la plataforma i ho has de mirar per allà i no tens més tute que fer-ho així, a part dels partits que puguin donar en obert per Televisió Espanyola. Però, ostres, Canso una mica, eh? Sí. I a vegades tens més ganes només de mirar el resum que no pas de mirar un partit sencer. Sembla un partit de l'NBA, no, això?
2: Sí, és flow NBA. Eh?
3: Sí, és als Estats Units, al final, és el que hi ha.
1: Marketing.
3: Marketing, sí, marketing. Sí, és full americà, tot.
1: El que estem descobrint és que hi ha estadis a totes les ciutats dels Estats Units.
3: Home,
1: eh?
3: Sí.
2: El que estan i que els estadis tenen aire condicionat.
3: Sí, i que estan tancats.
2: Ahir jo a Holanda jugaven amb manera llarga, tèrmica.
3: Ahir que jugaven a...
2: Dallas, diria.
3: Sí, Houston va ser Alemanya, sí.
2: A Dallas. Sí. Manega llarga, perquè feia fresqueta allà dins.
1: Flor Gerard
0: i
1: Piqué.
0: I fan parades de cooling break, que dius...
2: I la fan igual, exacte. Sí. La parada la fan igual.
0: Explica'm això.
3: Home.
2: No, però, per exemple, amb el bàsquet, amb la NBA, paren, i ja, això, el mateix els anuncis són, però després el partit en si, perquè el no, joc ja... així, l'esport així, és molt més dinàmic, perquè sí. Quan jugues és anada tornada al bàsquet. Però, clar, aquí fas la parada de publicitat i després et pots tornar a trobar un altre partit d'aquests que són lents i que... costa molt més d'empassar.
1: També, clar, quadrar tele, quadrar màrqueting i quadrar temperatures de certs estadis a certes hores de certs partits també ha de ser complicat.
3: I el pitjor serà els partits a Mèxic quan s'hagi a Ciutat, a l'Azteca, quan es vegi alçada i els futbolistes les passaran canutes.
1: No, per això que jo vull reivindicar això, en què no és tan fàcil, evidentment, arribar a un Mundial, però no és tan fàcil llavors tampoc jugar-lo.
3: No.
1: Perquè és molt diferent jugar-lo a Estats Units a 35 graus un dimecres a les 12 del migdia que anar-te'n a qualsevol altre lloc del món, o l'últim que es va jugar d'hivern, amb segons quines condicions. Bé, també.
3: Per la tarda millor hauria de fotre calor, allà.
1: Però vull dir que cada partit té les seves coses i que sí. No és tan fàcil a vegades pensar que una selecció ha de guanyar amb una altra i que s'ha de donar molt valor al fet de poder anar guanyant partits i de classificar-se per les següents eliminatòries, perquè ja et dic, no és gens fàcil amb segons quines condicions, i més ja et dic, és que culminant la feina de 2 anys de classificacions llarguíssimes, sí. De repesques històriques, de penals, de pròrrogues, del que faci falta, fins a arribar al Mundial per poder-te classificar per al Mundial. Per ser una de les 48 que et treuen la bandereta i estàs amb el...
3: I sona el teu himne,
1: amb el sorteig, correcte. Això ja és un gran premi, això ja és un gran premi.
2: Sí, tant.
3: I vosaltres, bé, de moment s'han jugat, de les seleccions grans que estan cridades a guanyar, han jugat, podríem comptar Brasil, ahir va jugar Alemanya i Països Baixos, que t'ho podria agafar entre cometes. Bé, Alemanya al final, clar, jugues contra Curaçao, que és un país petitíssim, 150.000 habitants, que no és, és pràcticament, és que, no sé, l'Hospitalet de Llobregat, poder. Quines sensacions us donen vosaltres? Quines seleccions veieu com a favorites?
2: Jo crec que Espanya segur que està allà, França 100% que està allà,
1: o sigui, tots,
2: Portugal també...
1: Tots tenim més ganes de veure, crec jo, seleccions que no han jugat encara, sí, que no pas les bones sensacions de les que hagin jugat, diria jo.
2: Sí.
3: Perquè encara fa... Bueno, no juga a Espanya, però de les, també de les que estan cridades en teoria a arribar lluny, que tothom les posa, mires la... Mires tothom els seus pronòstics i són Portugal, Anglaterra, França i Espanya són en teoria les quatre més fortes.
1: I tens ganes de veure una Argentina per veure com també comencen i... Però clar, llavors tens això, aquesta sensació del Brasil que ja passarà rondes, evidentment, però no acaba de despertar aquell interès futbolístic que podia haver tingut en el seu moment. Holanda jo crec que fa molts anys que està,
2: Holanda,
1: que està com molt fora, tot i tenir llavors mirar plantilles i dir, ostres,
3: és que té jugadors...
1: Evidentment que és l'enveja de qualsevol altra selecció, però no acaba tampoc mai d'arrencar, i llavors jo crec que el cas d'Alemanya és molt circumstancial, perquè té un rival que no li posa gaire...
3: Sí, encara que Alemanya tampoc té la millor generació de futbolistes.
1: No, no, però potser si haguessis d'apostar ara entre una selecció com Brasil o Alemanya, potser apostaries encara més per Alemanya, per el fet de l'equip i del
3: sí,
1: conjunt i de la manera de fer, que no pas d'un combinat com el de Brasil. I segurament competiran millor que d'altres seleccions que puguin tenir millors jugadors o millor plantilla.
3: I l'altre també està per veure què fa Marroc, que el darrer Mundial va ser la sorpresa i vas empatar contra Brasil amb un futbol bastant... contra Brasil, que és una de les seleccions en teoria que a quarts ha d'arribar, vull dir que Marroc... Es deia molt de que havia sortit debilitada aquest Mundial, no tenia tants bon, no arribava amb un equip tan ben preparat. Va rascar un empat contra Brasil. Per mi Marroc també és una de les seleccions que lluny ha d'arribar.
1: quan fas un primer bon paper en una competició internacional, llavors, evidentment, sí, que tens tots els focus centrats en tu, i això jo penso que també és un punt d'exigència per tu mateix, per dir, el que vam fer fa X anys no va ser sort, no va ser casualitat, evidentment que sempre hi ha punts de sort i d'haver de fer coses en el moment que toca i quan toca en aquestes competicions, perquè evidentment les seleccions que guanyen s'afavoreixen de sortejos que els toca una selecció i no una altra, o de moments puntuals a l'hora de marcar un gol, d'una targeta, d'una jugada, però ostres, el fet, jo penso, de tenir el focus a sobre amb seleccions com Marroc, penso que li és positiu, perquè també li dona un punt d'exigència i de responsabilitat de dir, ostres, ho hem sabut fer bé un cop, ho podem fer bé dues vegades.
3: Sí, sí, no, i tant. I també és que tenen molts jugadors, eh? Han fitxat a Brahim, podríem dir.
1: Correcte.
2: Han marcat,
3: l'Isaac Muntada segur que estarà content que un jugador del Madrid li vagi bé el Mundial, dels pocs que hi ha.
0: Bueno, i Espanya en tindrà un, no?
3: Sí, no? Cucurella, eh?
1: A la següent convocatòria, a la següent. Aquesta encara no forma part
2: del Chelsea, encara.
1: Del Madrid.
0: Bueno, no, ja ho veurem.
1: No comencem a...
0: Si s'oficialitza avui, no.
3: Sí, el Taurissa.
0: No, però bueno... En tot cas, això que dèieu, per exemple, en el cas de Brasil, a mi, que vaig veure el partit, em va decepcionar bastant. Ja m'imaginava, que Brasil era una mica així, perquè té moltes individualitats, sobretot a davant, que et poden desequilibrar el partit, però és un equip que, com a bloc, ja fa uns anys que no acaba de funcionar, que no és aquell jogo bonito, no? I que al mig del camp ja no és aquell mig del camp de la màgia, sinó que és més múscul. I Marroc, doncs, no em va sorprendre el que va fer. Vull dir, jo m'esperava que Marroc, si una de les seleccions que pugui fer-ho bé. I després, no sé, a mi també, a banda de les clàssiques com Espanya, Argentina, França, Portugal, Anglaterra, que sempre pot estar allà, tot i que no acaba mai de fer el pas, també m'agradarà veure alguna selecció de l'estil d'Estats Units, que en el seu Mundial, que va començar bastant bé i bueno, que estan aclimatats, que tenen el públic a favor, a veure fins on són capaços d'arribar, perquè em sembla que mai... Una vegada van arribar al tercer lloc fa molts anys, però normalment no han passat mai ni de quarts de final i la majoria de vegades ni de fase de grups.
1: Però segurament és d'aquells rivals que no vols veure ni en pintura a l'eliminatòria de setzens de final.
3: Correcte, sí, sí.
0: Jo, Estats Units, ni Japó tampoc. Japó jo crec que és un rival molt perillós, per exemple. Vull dir que són rivals que, bueno, que fan pels equips sud-americans. A mi la veritat és que em fa bastanta cosa trobar-me'ls també en les eliminatòries. Són rivals perillosos i, en canvi... Espanya, per exemple, en el cas d'Espanya prefereixo equips europeus, que li toquin equips europeus, que és el que més o menys dominem més i de fet el Mundial que vam guanyar el 2010, l'única eliminatòria complicada va ser contra un equip sud-americà. La resta sí, es van guanyar per 1-0 els partits, però...
3: Com que vam guanyar?
0: El Mundial del 2010, que va guanyar Espanya.
3: El va guanyar Espanya, sí, és veritat, sí. El va guanyar.
1: L'altre dia encara em vaig mirar repetit per Teledeporte a l'Espanya-Costa Rica.
0: Hòstia,
1: del penal de Cardozo i del gol de Villa al 80 no sé quan, després de tocar tres pals al seu xut, amb un format que no havia vist mai, que era comentar partits d'èpoques passades, però amb els comentaristes, diguéssim...
3: Actuals,
1: fent una... Juan Carlos Rivero, evidentment.
3: Es va equivocar o no?
1: No es va equivocar, però clar, a l'hora de cantar el gol és allò que dius, ostres... No sé si és la millor manera de poder fer reviure aquestes coses a la gent, aquestes dates. Posa la retransmissió que vas fer el 2010.
2: Clar.
1: Que la gent estigui motivada, que em posis un Camacho per allà o que em posis alguna cosa així.
3: Ai, Camacho.
1: Ai, mare meva.
3: I també avui he jugat Suècia contra una selecció que en teoria Tunísia, que no és una de les ventafocs. S'ha imposat per 5-1. Suècia, ojo, també.
2: Sí, bueno, és la gràcia dels mundials també.
3: Home, tenen bona davantera.
2: Aquests partits, equips que no coneixes tant, aquestes seleccions que no coneixes tant i que poden sorprendre o no. Abans l'Isaac ho deia, amb Estats Units, jo crec que no se li dona prou valor als locals. Mèxic, Estats Units, jo crec que poden... Sí. Ja poden
3: I Canadà? Arribar. Jo l'altre dia...
2: Canadà no ho sé, no estic tan...
3: Jo l'altre dia vaig mirar el partit de Canadà contra una europea, que era...
1: Suïssa?
0: Bòsnia.
3: Contra Bòsnia, sí, i va fer més mèrits de guanyar Canadà que no pas Bòsnia. I també el que vull destacar, per mi una de les sorpreses del moment d'aquest Mundial ha sigut Austràlia, que es va carregar a Turquia per 2-0. Turquia, que també és una selecció que arriba amb, té bons jugadors, Çanakkale, Arda Güler, Kenan Yildiz, té jugadors de recert renom, i Austràlia va guanyar 2-0.
1: Però Austràlia sempre és d'aquelles seleccions, potser al contrari una miqueta de Holanda / Països Baixos, no sé com s'ha de dir ara mateix, que segurament, com que només la veus en els mundials, aquesta selecció és d'aquelles que et ve molt de gust veure i sempre penses que fa millor paper que el que potser llavors acaba fent o pot acabar fent. I sempre acaba sorprenent aquesta selecció.
3: Sí, no, no, sí, sí, és veritat. Sí, el darrer Mundial Austràlia va arribar als 8ens. Van caure als 8ens.
0: Sí, mai ha passat de 8ens a Austràlia, per això.
3: No, també, clar.
0: També sigui dit, vull dir...
1: És la tapada, Isaac, d'aquest any. És la tapada. La selecció tapada.
0: Jo no la veig, com a tapada, però bueno, no ho sé.
3: I del partit de... Jo us volia preguntar què espereu d'avui del partit d'Espanya contra Cap Verd.
1: Doncs que no hagi de jugar ningú que s'hagi de jugar a les garrofes per Espanya en un partit d'eliminatòria, pràcticament, no? Evidentment que...
2: No, però començar a rodar.
1: Sí, sí, sí, però vull dir que, com que ara estem encara amb els problemes físics i les mitges arrencades i tot plegat, a veure, no s'hauria de complicar, pensem tots per...
2: No, en principi no, però avui, per exemple, veuràs qui serà el porter de
3: això
2: la selecció.
3: Això sí?
2: Però jo crec que sí. Ostres, jo crec que jugui avui...
1: No ho tinc tan clar, jo, això.
2: De veritat?
1: No tinc tan clar que...
2: Jo crec que sí, jo crec que el que jugui avui jugarà tot el Mundial. Sí.
3: Ja està clar qui serà, jo crec.
2: Que ficarà Unai Simón, creus? Sí. No ho tinc tan clar, doncs.
3: Jo sí, eh? Jo sí, home.
2: No ho tinc tan clar,
3: De la Fuente és molt de les seves idees,
2: sí, això sí.
3: Jo crec que De la Fuente...
2: Però també era molt de Lenormand i no sé què, i ara hi ha Pubill i...
3: Ah, però...
2: Sí, sí, ja. I la temporada d'Unai Simón
3: ha sigut la porteria
2: millor.
3: És la porteria.
2: Vale, bueno,
3: jo crec que aquí sí que...
1: O sigui, demà els diaris serà més a veure qui ha jugat que no pas quan han quedat, no? Serà més el...
2: Home, jo crec que avui ja hauria de guanyar
3: sí,
2: fàcil.
3: Espanya, estil, sí, no estil, no, potser estil Alemanya com allí.
0: Cap Verd és una selecció és de l'estil que... de Curaçao, no? Més o menys. Vull
3: sí.
0: dir, no sé quin
3: rànquing
0: FIFA està, però vaja, en principi Espanya hauria de guanyar bé. El que passa és que Espanya també en els mundials també ens té acostumats a això, eh?
1: Arrencar malament.
3: Bueno, a Qatar van començar molt bé contra Costa Rica.
0: A Qatar van començar molt bé, però després va ser un drama. Vull dir, Espanya ha guanyat en els últims 3 mundials, ha guanyat 3 partits. N'ha empatat 5 i n'ha perdut 3. Vull dir, és un drama absolut. Vull dir, ha guanyat a Austràlia, a Iran i l'altre em sembla que era Costa Rica, clar.
1: Per tant, si t'haguessis de jugar diners, Isaac, no ho faries, avui?
0: No, avui guanyarem. Jo crec que sí, el Cap Verd sí. Després, Aràbia Saudita, ja és aquell rival que sempre penses... Bueno,
3: Argentina va perdre, contra Aràbia Saudita.
0: Sí, per això, que et dic, en teoria l'hauries de guanyar, però és un rival que no te'n pots fiar i amb l'Uruguai sí que serà el partit... Teòricament més difícil, tot i que Espanya em sembla que mai ha perdut amb Uruguai. O
1: sigui... Gol d'Araujo, aposto jo, ja per aquell dia. Gol d'Araujo.
3: Gol d'Araujo i del Pajarito.
2: Però, Guillem, què penses? Que avui sortirà amb suplents? El primer partit del Mundial li surts amb suplents?
1: No.
2: És que no ho veig, això, tampoc.
1: No, però de mig camp enrere no, però de mig camp endavant sí.
3: No, però
2: els que no jugaran, que jugaran al final, són els que estan mig tocadets.
3: Són
2: els
3: extrems.
2: Al 100%,
3: la resta jugaran tots.
2: Jo crec que jugaran el Pedris i...
1: Però a minut 55 hi ha canvis i fora.
2: Això sí.
1: És dia de Borja Iglesias, només faltaria.
3: És dia de...
0: Ostres, Borja Iglesias.
1: Debuts al Mundial
2: i
1: gols i ungles és claríssim.
3: Marcos Llorente
2: és titularíssim, indiscutible.
3: Doncs jo veia que pel que he llegit, Pedro Porro,
2: és molt millor Marcos Llorente que Pedro Porro.
3: Sí, estic d'acord, però...
2: I jugarà,
0: tot segur. I que Llorente diu que los han fumigado,
1: Sí. Llàstima que no hem enganxat el tros de la cançó ara.
3: Sí, no, bé, la selecció espanyola doncs és la gran favorita, allò que...
1: Anem a fer una porra, va.
3: Fem la porra.
1: Que
3: si
1: quedi dit. Que quedi
3: dit. Que ara ens podem allargar avui.
1: Que quedi dit.
3: Ens podem fer una porra. Va, sis ítems fem, sembla?
2: Els que tu diguis.
3: Val, començarem, a veure, perquè... Va, màxim golejador, Isaac.
0: Màxim golejador del campionat? Hòstia, no ho sé. M'has enganxat molt amb Bragas.
3: El dictador.
2: El dictador és un dels...
0: Mira, aquest pot ser un dels candidats. Si no és Mbappé... perquè el dictador suposo que deus...
3: Sí,
0: Mbappé.
3: Sí.
0: Harry Kane, si no és Mbappé.
3: Sánchez?
1: Dembélé.
2: És que... Dembélé?
0: Dembélé.
2: Bueno, és el més probable que sigui Kane o Mbappé.
3: Tu, Marcel?
2: Què has dit tu, Isaac?
0: Harry Kane.
2: Doncs jo dic
0: Harry Kane per no dir Mbappé.
2: Doncs jo dic Mbappé, va.
3: Jo dic també Sir Harry Kane.
2: Molt bé.
1: Això es paga a Ubin,
3: Això es paga... Bueno, no, clar, paga però què haurem de dir? No diré... Sí.
1: No, el davanter de Curaçao no, però...
3: Juguen l'Ocadia, no diré...
1: Oyarzabal sempre marca, eh? Oyarzabal és un valor segur, eh?
0: Sí, Oyarzabal, compte, que aquest és dels que juguen millor amb Espanya, com la...
3: Val.
2: Ah, però d'Alemanya algú ja va sucar, no?
1: Havertz en va fer un parell.
3: Bueno, però jo no, crec
2: un,
3: que...
2: Un.
3: En va dos, fer, un, dos va fer en Metge, crec, no?
2: Sis.
0: Sí.
3: En Metge... Balogun.
2: No, en va fer dos Havertz.
3: Balogun.
2: Un 45 de penal i un 88.
0: Ah, sí.
1: Doncs vas mirar el partit, no, Isaac, has dit? Havertz.
0: Sí, sí, però no sabia, no me'n recordava. Sí, me'n recordava l'últim.
3: Masses gols.
0: L'últim gol, sí, el penal no me'n recordava que l'havia fet ell.
3: Va, ara... La selecció que serà la gran decepció d'aquest Mundial.
1: Gran decepció.
3: Qui comença?
2: Perquè sigui decepció has de tenir-hi esperances.
1: Jo crec que amb una aposta prèvia vaig posar Brasil.
2: Vale, per què és decepció de Brasil?
1: Perquè potser...
3: Perquè potser no
1: arribarà a quarts de final.
2: Vale. O sigui, si cau a quarts, home, és decepció o no és decepció?
1: Home, sí, ostres, Brasil, sí. Home, amb la gent que em portes, maco...
2: No ho sé,
1: sisplau.
3: Però si tens la millor parella central, segurament, del Mundial. Magalla és Marquinhos. Tens Vinícius, sí. Rafinha.
1: Vale. Uns porters que en majoria qualsevol
2: no
1: selecció...
2: Sí, no em diuen res.
1: No em
2: diuen res,
1: no em diuen res, però són jugadors reconeguts a nivell mundial. Però home, que caigui, si Brasil no m'arriba a quart de final, Carleto...
2: Que caigui a quarts vol dir que hi han quatre millors que elles, i això pot ser tranquil·lament.
1: Que no, jo dic que no arribi a quarts.
2: Ah, que no arribi a quarts.
1: Que no arribi a quarts.
2: Vale, que no arribi. O sigui, que caigui a vuitens. Vale.
1: O a setzens, a la primera eliminatòria.
2: Bueno, sí, sí. Vale.
1: Jo aposto Brasil.
2: És que és difícil aquesta, perquè tampoc tinc allò d'esperança, molta esperança amb algú. Poder... és molt difícil, no m'acaba d'agradar. Poder Alemanya, va. Que ha començat molt fort i després baixarà.
3: Isaac?
0: Espero que no sigui Espanya, perquè també ens estic molt acostumats. Però Brasil, també, jo penso que és la... Pel joc, Després Brasil és aquella selecció que si té les eliminatòries fàcils, doncs...
2: Sí, clar, també.
0: Com a mínim fins a quarts arriba, però per mi és una decepció que no guanya el Mundial Brasil després de tants anys, Vull dir, al final ells posen moltes esperances. No tenen la millor selecció, però... No. Brasil, va.
3: Jo no
0: o Argentina també, Argentina compta, a veure com va amb, si Messi està fi,
3: Jo no marxo de Sud-amèrica, Argentina. Dic, i revelació?
1: Va, jo m'agafo el clau que ha tirat abans en Marcel i posarem un Mèxic, va. Un d'aquests locals de dir,
2: és que
1: mira,
2: està bé aquest.
1: Farem la matxada, farem
3: arribaran
1: la grossa.
3: Arribaran al cinquè partit, que mai arriba.
2: Hi ha un parell o tres que dius... Hi ha Noruega, per exemple, que ja semblen que van pel bon camí. Noruega, Equador, que tot i que hagi començat perdent. Bueno, he vist el resum del partit d'Equador i he vist que van perdre, tot i tenir més ocasions que Costa d'Ivori. Dic Equador, va.
3: Isaac?
0: No, Estats Units, jo.
3: Costa d'Ivori, jo.
0: Estats Units i Japó, també.
3: Algum Japó.
0: Crec que ho faran. Crec que ho faran.
3: Amdoan.
0: Com a revelació, Marroc ja no ho dic, perquè Marroc jo
3: penso
0: que
3: ho
0: veies més.
3: Sí.
0: Ja no és tan revelació,
2: Correcte.
3: I ara va, ja anem amb les tres que queden. Final?
0: Espanya-Portugal.
1: Clar, és que tu vas dir allò, Andreu, de...
3: Has de mirar els quadres.
1: Sí, no tinc temps de mirar els quadres.
3: No, però... A veure, si tot ha d'anar com ha d'anar, Espanya-Portugal... Espanya i França han d'anar pel mateix quadre. Portugal i Anglaterra per l'altre. Argentina també ha d'anar pel costat de Portugal i Anglaterra. Brasil diria que també. Alemanya va pel d'Espanya.
2: Bueno, jo tiraré les...
1: Va, direm un França-Argentina perquè...
2: Sí, jo estic per aquest barco també. Jo crec que l'Espanya no arribarà, Jo crec que França... I per l'altra banda, no sé qui pot arribar per l'altra banda. Portugal pot arribar per l'altra banda?
3: Portugal pot arribar.
2: França-Portugal.
3: Marcel, jo et replico, també França-Portugal. Isaac?
0: Espanya-Portugal.
3: Però si has dit que seria potser la decepció Espanya.
1: Correcte.
0: No, he dit Brasil,
2: Ha dit Brasil.
0: Que dic que espero que no sigui Espanya, però que jo...
3: I campiona?
0: Espanya.
2: França.
1: Toca dir França, però és l'aposta menys original que s'ha fet les últimes 3 setmanes en els programes i espais que donen joc a...
2: Hi ha molta gent que diu Espanya, més que França.
1: Direm França perquè fa por. Sí. Fa por, França.
3: Jo Portugal. I ara hem de dir l'MVP del Mundial, la pila.
1: Jo crec que està molt clar, això.
3: Kiki o Ousmán?
1: Crec que és Messi, així com a retiro...
3: Ja li van donar la pilota pel Mundial.
1: Per això és acabar-ho bé. és acabar-ho bé, encara que no,
3: és impossible.
1: No guanyi.
3: És impossible.
1: Tu dame, dame 5 setmanes.
2: Però que... Ah, m'has dit que arribava a la final, eh?
1: Sí, clar.
2: Va, clar, va.
1: Ja està una mica lligat, no?
2: 40, sí, sí.
1: Encara que faci 3 gols de penal d'aquells que xuta caminant, però, sí. Però bueno, no sé.
2: Ah, algú no em farà de penal, eh? Sí,
3: sí, i tant.
1: Estem parlant de MVP d'una competició que porta 4 dies, eh? No de tot un any futbolístic.
3: Correcte, no,
1: ni
3: no,
1: ni d'una competició sí. Tipus Champions, no, no, estem parlant de 104 partits, ser el millor dels 104 que juguin i dels 8 que juguis tu si arribes a la final o 10, eh?
2: Et tiren els sentiments, eh, tu, Sánchez?
1: Home...
3: Se li ha vist a flor de pell de quin equip és.
1: D'Argentina.
2: Mbappé.
3: Isaac?
1: Va, digue'm Cristiano, Isaac. Va, digue'm Cristiano.
0: Si guanya Espanya,
3: digues,
0: la minya mal.
3: Pensava que diria Cucurella.
0: No, Cucurella no. Jo amb Espanya vaig amb Espanya, encara que...
1: No em diràs Cristiano, Isaac?
0: No, Cristiano, de fet, Cristiano com a màxim golejador, si li piten penals, sí. Hi ha opcions. Vull dir que compte, eh? Tampoc no el descarto, eh? Que estigui allà. Tot i que els mundials no se li han donat bé, poder aquest últim, si arriben a la final, també està allà. Sí.
3: Jo a Portugal no poso en MVP Cristiano, eh? Bruno Fernández.
0: Sí, Bernardo Silva, l'altre fitxatge al Madrid.
3: És veritat, Bernardo.
1: Sí, Bruno és el que ens agradaria als aficionats del futbol, segurament, que un jugador com aquest pogués fer un gran paper, sí, ens pogués donar espectacle.
3: Aquest
1: pogués...
3: any ha guanyat l'MVP, ha sigut el millor jugador de la Premier, eh, Bruno?
1: Hi ha gent que diu que no. Aquí,
0: poder l'MVP és Unai Simón,
2: no,
0: eh?
2: Serà pas, no serà pas Bruno Fernández, Andreu.
3: I ojo, si no, Desiré Doué.
1: Mira, va.
2: Desiré Doué ha de jugar primer. Jugarà Doué?
3: Cherki.
2: Jugarà en aquest?
3: Sí, clar, és que França la pólvora que té
1: Mbappé, Olise,
2: i ja està, i els altres a la banqueta.
3: No, per jugar 4-2-3-1 posarà doble pivot.
2: Ara, doncs un altre, va.
3: Tchouaméni, Kanté, mitja punta, Olise, jo crec.
1: No,
3: Doué, Dembélé, Mbappé.
1: Olise no el pots posar de mitja punta.
3: I tant.
1: Bueno, sí, el pots posar, però...
3: Per dins o a la dreta.
1: Però tu no vas veure el gol que li va fer al Madrid.
2: No jugarà pas en Kanté, sí.
1: Aquest gol de mitja punta és impossible.
3: Però el pot jugar de mitja punta. O Cherki. Cherki, també.
0: Estic entre Daichi Kamada i Keito Nakamura.
1: I Fujitsu Saito, no? Sí, vinga, va.
0: Fujitsu Saito. No, aquests els deim de veritat, eh?
3: Doncs, Sánchez, Marcel, Isaac, gràcies per participar avui a la tertúlia del Territori 17, que ho hem fet, doncs, al Mundial de Futbol, que ja porta 4 dies, que ha arrencat una mica a mig cas, perquè encara no han començat a jugar les seleccions que estan cridades a arribar més lluny en aquest torneig. I bé, moltíssimes gràcies per participar avui a la Tatu i al Territori 17. A finals de juliol ja haurem acabat el Territori 17, però a veure, ja podrem... A veure com qui és el que encerta més.
1: Correcte, podrem intentar recuperar aquest espai d'avui dia 15, sí.
2: I en riure'ns de l'Andreu, perquè sí. no haurà encertat res.
1: Perquè va dir Desiré Doué.
2: No, Bruno Fernández.
3: Jo dic Bruno Fernández.
2: I Costa d'Ivori,
3: exacte. Vinga, va.
1: Que vagi bé.
3: Que vagi bé.
0: Va, adéu. Adéu.
4: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.

Estem sentint Love Buzz de Nirvana, i és que el 15 de juny del 1989 es va publicar el primer disc de Nirvana. Aquest treball de la banda nord-americana va haver d'esperar uns anys per tenir un impacte a la indústria musical. Fins que no es va publicar Nevermind, l'àlbum més famós de la banda, Bleach li va costar fer-se un lloc dins dels treballs més coneguts de Nirvana.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Aquest dissabte al matí la circulació a l'R3 i per sorpresa de ningú es va trobar interrompuda entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un robatori de coure. Segons va informar Renfe, com a conseqüència de l'acte vandàlic a la infraestructura, un tren va quedar aturat a la via per manca d'atenció a la catenària. Es va haver d'establir un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. I no va ser l'única via, i és que aquell mateix dia al matí l'R11 de Rodalies entre Figueres i Portbou també ho estava per un tren aturat per manca d'atenció a la catenària. Ja veieu que hem tingut un cap de setmana entretingut a les vies catalanes. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: I ara és moment per repassar els resultats esportius dels principals equips de les nostres comarques. Ja tenim aquí l'estudi que no ha marxat, en Guillem Sánchez. Guillem, a veure, què ha passat aquest cap de setmana? Jo crec que ja és l'últim que tindrem per aquí, però explica'ns, va.
3: Va, serem breus, tot i que també, com diem sempre, en aquestes dates hi ha coses importants en joc. Per exemple, les dues promocions d'ascens a tercera catalana per als equips de casa nostra de la comarca d'Osona, hi havia la tornada de la final, i després dels partits de tornada hem d'explicar que tant el Centelles com el Sant Vicenç de Torelló han pujat a tercera catalana. El Centelles va guanyar el partit de tornada també 1-2 al camp del Vigues, ja havia guanyat 2-1 al partit d'anada. González va avançar el Centelles al minut 6, Pierre va empatar al 85 per al Vigues i va donar emoció fins al final per una diana de Biel Camps. Al minut 94 va certificar la victòria del Centelles i l'ascens, un altre cop a tercera catalana, una temporada després d'haver baixat. I a Sant Pere de Torelló, perdó, hi havia el derbi, la tornada d'aquest derbi per pujar a tercera entre Sant Parenca i Sant Vicenç. Recordem que el partit d'anada del Sant Vicenç s'havia imposat per 1-0 amb un gol a la primera part, i en aquest partit de tornada la superioritat visitant va ser aplastant. De fet, el Sant Vicenç va guanyar per 1-4 i d'aquesta manera també certifica la seva tornada a la tercera catalana. Va ser Saborit qui va avançar el Sant Vicenç al 38, Gacio va empatar pel de Sant Parenca al minut 54 per les dianes de Ribes per partida doble al 68 i al 81 van sentenciar ja el partit. Tio va fer el definitiu 1-4 al minut 89 desfermant l'alegria al camp de Sant Pere de Torelló. I parlant també de futbol, aquest cap de setmana s'ha disputat a Osona la tercera edició del MIC FUTFEM amb 82 equips participants de 5 categories diferents des de U10 fins a U19 amb victòries per al Fontsant de Fatjó, el Terrassa, el Cornellà, el Reus i el Sabadell, amb partits que s'han jugat als camps de l'OAR Vic, de la zona esportiva municipal de Vic, a Tona, a Gurb i a Manlleu. Per tant, ja amb dinàmica de poder superar encara aquest número d'equips de la quarta edició que es disputarà l'any que ve també, al mes de juny.
2: Perfecte, Sánchez, doncs moltes gràcies. Ja veig que ha anat bé, el Vic.
3: Sí, ha anat bé, ha anat bé, ha anat bé.
2: I nosaltres ens anem cap a Cardedeu, que també ha anat bé, ja que, Enric, portes bones notícies, no?
4: Doncs, en principi, tu ets entès en futbol, però jo en principi tenia entès que Unió Deportiva Mollitense va aconseguir l'ascens a primera catalana, va ser aquest dissabte, en imposar-se al Futbol Club Cardedeu a tanda de penals després de finalitzar el partit i la pròrroga amb un empat 1-1. Va ser el municipal de la zona sud de Mollet. Recordem que l'anada havien quedat 2-2, així que ha estat una de les finals més igualades que recorden en aquesta categoria. Jo tenia aquesta informació, no sé si...
2: Enric, el Cardedeu ha pujat a primera.
4: Home, doncs felicitats des d'aquí. Mira, això sí que és un plot twist de primera categoria. Això em passa per no saber buscar la informació de futbol.
2: No passa res.
4: Doncs des d'aquí l'enhorabona al meu poble, es visca bé, i sí, això quedarà pels anals de la història d'aquesta temporada.
2: Perfecte, Enric, moltes gràcies.
4: A vosaltres.
2: I nosaltres acabem els esports marxant cap a la veu de Sant Joan. Isaac, què ha passat aquest cap de setmana al Ripollès?
1: Bon dia de nou, Andreu. Doncs mira, aquest cap de setmana es va recuperar la cursa del Puig Estela, aquesta Puig Estela App, que era un quilòmetre vertical fins al cim de la muntanya, amb sortida de la plaça Dolça d'Ugassa i organitzada per la Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadeses. Van participar-hi 74 corredors i el vencedor va ser Jordi Bolet, que va marcar un temps de 44 minuts i 55 segons i va derrotar Oriol Marrón i Eduard Fernández. En la categoria femenina va vèncer Lídia Puyals, que va marcar un temps de 53 minuts i 30 segons per davant d'Anna Pujol i Alba Tena. Es tractava de la quarta prova de la Copa Catalana de Curses Verticals de la FEC.
2: I fins aquí el repàs esportiu de les nostres comarques i ara és l'hora de parlar sobre les coses que passen al nostre entorn. I com sempre ho fem de la mà de la Laia de Déu. Bon dia, Laia, què tal? Com va aquest dilluns?
5: Hola,
2: Andreu. De ple estiu, podríem dir, encara que no estiguem a l'estació...
5: I és que tolero molt bé la calor, aleshores...
2: Sí? Ostres, quina sort.
5: A mi m'agrada l'estiu, aleshores. Això de que la gent pateix, jo...
2: No.
5: Jo estic molt feliç de que sigui estiu. És com la millor època de l'any. Dies si té... llarga...
2: Té les coses bones,
5: festa,
2: però...
5: Les festes majors... Cultura popular... Tot el que està bé és en aquesta època, la veritat.
2: Sí, però la no calor a vegades és insuportable, eh? No, jo això no t'ho trauré. Ja, o sigui, tot el que has dit són arguments a favor.
5: Gos, però... Sí, jo ho veig en el meu gos, que pobrissó meu, sembla una manta estirat al terra buscant els llocs més freds del terra i va canviant cada 5 segons.
2: Ho passa malament, no?
5: Sí, pobret, no. La veritat és que sí. Però bé, a veure, comencem això, que això ja s'acaba. Queden pocs, estic trista.
2: Res, sí, deuen quedar 4 o 5.
5: Al coses que passen, sí, queden molt pocs, la veritat. Però bé, segur que hi ha alguna altra manera de seguir amb aquestes tonterietes que passen al nostre entorn i a vegades bastant més lluny, també. Però bé, bueno, comencem per Manresa, perquè jo no sé si és que és Manrússia o Manraqueix. Però han decidit que tornar una mica boja a la penya que va conduint, ¿vale? Perquè, bueno, jo no sé si és per les obres, si és...
2: S'acosten eleccions, per... Potser
5: són per
2: això les obres,
5: Sí, però és que el més graciós és que jo estic veient la foto, ¿vale? Tu si busques el Regió 7 de l'11 de juny del 2026, trobaràs un titular que diu «Direccions obligatòries contradictòries a Manresa. Cap on vaig? A la dreta o a l'esquerra?». Literalment és, o sigui, tu veus les senyals i és la típica senyal de que t'obliga obligatorietat cap a anar cap a un cantó, vull dir, no hi ha més. Però aquí han decidit que posar una sota que vagi cap a l'altre cantó. Aleshores, no sé què us passa, no sé, és això, és el que dic, no sé si és la calor...
2: Vés a saber què deu ser.
5: A l'hivern... No ho sé, no ho acabo d'entendre. A part, que la notícia tampoc és que doni molta informació. O sigui, l'únic que posa és cap on vaig, a la dreta o a l'esquerra? Aquesta és la pregunta que s'ha fet el lector que ha fotografiat aquesta senyalització contradictòria a Manresa. I només afegeix que cal recordar que el sector es troba en procés de profunda transformació, amb la reurbanització, tal, no sé què, i que això és per les obres ja, però aleshores cap on vas?
2: No saps per on què vas d'anar, no? O sigui...
5: Vull dir...
2: No t'indiquen bé.
5: No, o sigui, pots anar cap a la dreta i cap a l'esquerra, pots anar només cap a l'esquerra.
2: Totes direccions.
5: Pots anar només cap a la dreta. Vas recte i t'estampes contra la paret, no sé, ja posats.
2: També és una bona opció.
5: Vull dir, no sé, ja que estem, pues, no?
2: No,
5: està,
2: sí,
5: no
2: sí.
5: Passa res.
2: Pues, no ho han aclarit bé, la senyalització de les obres.
5: No.
2: Doncs, no. A veure si... Però bueno. Si s'hi posen i ho arreglen.
5: Ja estaria bé tot un detall, vull dir, almenys... Bueno, jo si visqués a Manresa i em trobés aquesta senyalització, optaria per fer el que em donés la real.
2: Correcte, sí, jo també, sí. Bueno, si a mi no m'indiques, jo faig el
5: avui,
2: que vull.
5: Sí, exacte, és en plan de... Avui em ve de gust, tira cap a la dreta, i demà cap a l'esquerra, i ja està, no passa res.
2: I si
5: cap problema.
2: I si m'han de multar, dic, ei, senyor policia, mira què posa aquí.
5: La postilia, miri, i ja està,
2: no passa res.
5: Tant. Però bé, ara anem a un titular una mica, no sé, és que no sé si dir-li pretensiós o que la notícia no acaba de... Bueno, és que jo no li trobo la notícia.
2: Val. O sigui, no és un fet noticiable, no?
5: Per mi no seria un fet noticiable perquè em posa una mica dels nervis, vale? Això ho he vist a la web de RAC1, vale? Titulen Manuel Amate, electricista. Si podem prescindir de l'aire condicionat, molt millor. Un ventilador consumeix 10 vegades menys.
2: Ah, sí?
5: Aviam, aquí hi ha dues coses. Estem suposant que tothom té aire condicionat. A casa meva no, aquí a la ràdio sí. Vull dir, no sé, eh? Jo què sé, si tingués aire condicionat, creu-me que el posaria.
2: Home, i tant.
5: Sí, home, saps?
2: Sí, saps.
5: Vull dir, aviam, una cosa. Sí. Vull dir, amor, fa calor, no sé, no tothom té aire condicionat. La gent fa el que pot, saps?
2: Sí, correcte, sí, sí.
5: Vull dir, obrim portes, obrim finestres, obrim el que faci falta per no morir l'intent de sobreviure estius cada vegada més calorosos. Vull dir, posar aire condicionat perquè, no sé, o sigui... Tot això ho diu perquè, en plan de, la factura de la llum es converteix en un autèntic mal de cap quan arriba l'estiu. Bueno, i a l'hivern també, perquè entre calefacció, llums enceses, més estona.
2: Correcte.
5: Vull dir, crec que es gasta bastant menys llum...
2: Ara l'estiu que no pas correcte.
5: ...que no a l'hivern. Vull dir, no sé, llámame loca por pensar eso, però...
2: Doncs a veure, és no que sé, aquest home... O sigui... No sé quins càlculs ha fet, eh?
5: Clar, però, o sigui, Amate ha indicat al programa Más Vale Tarde que la temperatura òptima és d'entre 26 i 28 graus. Home, per això millor em quedo al carrer.
2: Sí, sí, sí, sí, tant.
5: Eh?
2: No, no, vull dir, perquè... Si ets a casa 26 o 28 graus...
5: Home, per posar l'aire condicionat a 28 graus, me'n vaig al bar, saps?
2: Sí, no, i tant, no, te'n vas directe a la platja o a la piscina, ja està.
5: Exacte, vull dir, em surt més a compte, saps? Vull dir, és que no té cap sentit...
2: No.
5: Vull dir, no té cap... O sigui, jo entenc que no... O sigui, jo he entrat a cases de gent que tenia l'aire condicionat, rotllo, no sé, a menys 15, saps?
2: Com fan Estats Units i països d'aquests així que...
5: Sí, exacte.
2: Que surts amb un encostipat...
5: Exacte. És un, no cal que... No cal, a ple estiu a casa teva anar amb un anorac de plumes.
2: Correcte.
5: Ni a l'estiu anar amb ni a l'hivern anar amb maniga curta perquè tens la calefacció, no sé, a 30.
2: Disparada, no? Sí, sí, sí.
5: Exacte, però no sé, entre poc i massa, no?
2: No, és...
5: Entre 23 i 25, que s'està bé, que pots, vull dir, que no t'estàs tostant, no? Bueno, no sé, qui tingui aire condicionat, doncs pues, enhorabona, un aplausito des d'aquí. Jo no és el meu cas, així que ventiladors tinc.
2: Ventiladors i ja està.
5: I molta aigua fresqueta. Bebet agüita.
2: I si no les tovalloles aquestes que s'han posat de moda així, que et poses aquí així, fresquetes, o sigui, això, sí, sí.
5: Clar, jo això ho tinc, però amb cosa calenta, que és quan et trobes malament.
2: Quan et trobes malament, sí, sí, sí, sí.
5: Sí, però l'altre no ho tinc, no arribo tant. I ara anem cap a Polinyà, perquè clar, jo és que jo quan em trobo això... A Polinyà, que és un lloc que no hi he estat i que només hi passo quan passo pel polígon, sincerament, bueno... Aquí és, va a la comissaria per denunciar que ha perdut el DNI i acaba detingut per un ordre judicial pendent a Còrdoba.
2: Bravo. Podem
5: parar de fer coses absurdes ara,
2: bravo,
5: si us plau.
2: Bravo.
5: O sigui, vull dir...
2: Ostres, que bo.
5: Què us passa? O sigui, tot això és graciós perquè ho he trobat al diari de Sabadell, em sembla magnífic. El diari de Sabadell, gràcies per il·luminar-nos. Vull dir, com pot ser? O sigui, no, aquesta persona no sabia que tenia una ordre de detenció pendent?
2: Per què l'han detingut? Se sap? Sí. Ho posa la notícia?
5: És el que estava llegint. En obrir l'expedient constava que hi havia un ordre de judicial de detenció a Còrdoba. Ha compartit la rocambolesca. Clar, sí, sí, és que és rocambolesca. No posa... Ai, no posa per
2: no
5: què?
2: Posa per què?
5: El jove ja està posat a disposició de l'autoritat judicial pertinent. Bueno, clar, però, o sigui...
2: Jo crec que has de ser conscient, no? Si, perquè si t'arriben cartes, et truquen... Imagino, no?
5: Si, bueno, és que, clar, no ho sé, mai m'ha passat. No, he hagut...
2: no, jo tampoc, però, ostres...
5: No he tingut mai una ordre de detenció, per
2: però
5: sort.
2: Si
5: molta
2: una...
5: sí.
2: Clar, molta
5: sí, però ja està.
2: Però una detenció suposo que t'ha d'arribar una carta.
5: No... Clar, sí, t'ha d'arribar una carta, però, clar, o sigui, jo aquí faig les meves hipòtesis, d'acord? ¿Vale? Que jo crec que, clar, aquesta persona posen que és un jove. Vale? Aleshores, jo crec que aquesta persona deu viure a Còrdoba, en plan de residència a Còrdoba, per tant, empadronat a Còrdoba, i si ell marxa d'allà, les cartes li continuen arribant a Còrdoba.
2: A Còrdoba, sí.
5: Per tant, si li arriba a l'ordre de detenció, li arriba a Còrdoba, no a Polinyà. La meva pregunta és, què feia Polinyà aquesta persona? Què... A Polinyà.
2: A Polinyà. A Polinyà, sí. No sé si algú veurà Polinyà, amb tots els respectes, eh?
5: No ho sé, però crec... Bueno, jo és que només, és el que he dit, només conec el polígon, vull dir, no sé, no té cap mena de sentit.
2: No. Potser tenia família allà, no sé, vés a saber, és que...
5: Ja, no ho sé, és que... Clar, i jo ara t'anava a portar una notícia que m'ha fet molta gràcia, però he descobert que és del 2025.
2: Ah.
5: i estic com trista, perquè és molt divertida, perquè és de gent de Madrid tenint enveja de coses que tenim a Barcelona. O sigui, la cosa està... L'estic buscant, així rapidet. La cosa està en què et felicito, fill, que em dona els millors titulars del món, ha tornat a penjar, doncs, que... T'ho llegeixo així ràpid... Crónica Global titulava La Sagrada Família Madrileña, un enorme palacio del siglo XVIII que espera su apertura en 2027. Podeu parar allà. O sigui, ells
2: no tenen
5: la mejor playa a una hora y media de Madrid. Esto es València. La millor escudella es menja a Madrid. Podeu parar.
2: Sí, ells ja tenen coses bones, no falta que copien els catalans. Cadascú té el seu,
5: no
2: i ja està, no passa
5: bocata
2: res.
5: Bocata calamares, sou feliços amb això. Vull dir, però m'ha fet gràcia quan he llegit que era de l'agost del 2025, m'he sentit com trista perquè era molt divertida, però l'he dit igual.
2: Clar, i més a la Va, però ho pots dir perquè la Sagrada Família ha sigut protagonista aquesta setmana.
5: Ha sigut notíssima, sí, que pesats, ja està, sort que s'ha acabat ja, per favor.
2: Sí, però, però la Sagrada Família, a veure, a mi, o sigui, és
5: sí,
2: la lima.
5: No, o sigui, No estic en contra...
2: No, ja estàs en contra de l'altre, sí, sí, ja.
5: Tota aquesta pompositat que s'ha generat durant una setmana sencera, més la prèvia i la post,
2: home,
5: a tot aquest espectacle esperpèntic que es va viure de coses, en fi, cosetes.
2: Que algú va venir, algú vestit de blanc va venir.
5: Sí, exacte, algú va venir.
2: No sabem qui, però algú va venir.
5: Un lleó, va venir un lleó.
2: Sí, exacte. Va rugir molt.
5: No sé, hi ha coses que no entendré en aquesta vida. Però bé, doncs això és tot per avui, Andreu. Va, doncs, avui hi havia poqueta cosa.
2: Poca cosa, no?
5: Sí, és que clar, l'altre és tan visual que t'hauria de passar tantes fotos.
2: Exacte.
5: Perquè s'entengués bé...
2: I ara que comença a arribar l'estiu, aquesta secció guanyaria força, perquè entre els balcònings...
5: És que, clar, és que els balcònings, és que guiris fent coses, em sembla tan fascinant. És tan divertit, jo em ric tant. És que sangria, paella...
2: Sí, estrella, sí, no, i tant.
5: Sí, bé, és que, en definitiva,
2: venen
5: un caos.
2: Venen aquí i ja sabem el que venen, o sigui, venen a passar-s'ho bé, a disfrutar. Ah,
5: perquè tot és més barat, home, clar, tothom vas a França i una birra et costa 5 pavos.
2: No, correcte, i tant, i també vas de,
5: I a
2: per
5: Itàlia
2: exemple.
5: També.
2: Sí, no,
5: però
2: sí,
5: els italians venen amb un altre mot perquè també són uns fiesteros, viuen al mateix horari que
2: nosaltres. Exacte. I ells, clar, ells suposo venen aquí com es pensen, ostres, això no ho tenim al nostre país, aquí vindrem i arrasarem amb els barrils de cervesa, ens els baixarem.
5: Jo també ho faria.
2: És més barat, clar. És més maco, que tenim millor clima, tenim millor gastronomia, és que tot convida.
5: Bueno, clar, si ho compares amb França...
2: Sí. Laia, fins aquí... A les coses que passen. Ens veiem d'aquí una estona.
5: Ens veiem demà.
2: Ah, no, amb tu demà, sí. Vinga, que vagi bé.
5: Ciao. Adéu.
6: El nou FM, el nou so d'Osona.
7: 24/7.
8: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
9: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
8: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
9: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
8: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla, de Vic.
10: A ALR tenim el vehicle que busques.
11: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
10: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
12: Coberta serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
13: Cocodril Club.
14: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, al 9FM 92.8.
15: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
16: Hasta luego, cocodril.
17: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
18: Això va en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9FM.
19: Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
18: A les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, al 9FM.
20: El 9FM. El nou so d'Osona.
21: Territori 17.
2: Són 2:15 del matí al Territori 17. I el tornem a tenir aquí, és la darrera vegada que el veiem aquí a l'estudi. Guillem Sánchez, bon dia per tercera vegada.
3: Si m'hi vols tenir més, només m'ho has de dir, Andreu.
2: Ja et deixo.
3: Sóc home de ràdio i sóc home de Territori 17 pel que faci falta. Anem a repassar piulades, no?
2: Anem, va, som-hi, sí.
3: Mira, per exemple, en Joan, que ens fa una pregunta que jo crec que no sé si ha sortit durant el programa d'avui ja, però és bastant indicada. Ens demana, algú sap si aquest cap de setmana hi ha hagut el Cabró Rock? No me n'havia donat.
2: Havia Cabró Rock aquesta?
3: Hi havia
2: Cabró Rock? Hòstia, no sabia.
3: Pot ser que
2: actuessin uns tal Oques Grasses?
3: Qui tocava? No, en fem broma, evidentment, eh?
2: Un gran
3: festival, 60.000 persones, grups reconegudíssims, l'últim concert d'Oques Grasses a Osona.
2: King Africa.
3: King Africa, correcte, l'actuació sorpresa, crec que és el més rellevant de tota la sisena edició del Cabró Rock. El senyor King Africa cantant la seva bomba.
2: Devia ser èpic.
3: Va, molt fans d'això també que ens comenta avui en Bru, ens diu, quines ganes de viatjar molt. De debò us ho dic. Doncs és l'època ara.
2: Viatge, sí.
3: Agafeu un avió d'aquells de 15 euros sense saber on aneu, un tren que us porti a no sé on, o no sé, una furgoneta i us aneu a on sigui.
2: Acaba perdut a un poble d'Hongria, viatge.
3: Per exemple. En aquest sentit, l'Emma ens escriu això, diu, em fa la sensació que la moda aquesta de viatjar amb la furgo s'ha desinflat del tot. I sospito que els il·luminats que es van comprar una furgoneta s'han adonat per fi que és una opció molt més incòmoda i mil vegades més cara que qualsevol allotjament amb parets, lavabo i aigua corrent.
2: O sigui, estic en part d'acord amb el que diu i en que no. La furgoneta està molt de moda, jo crec.
3: Sí.
2: Sobretot la gent jove, parelles així, crec que està molt
3: de moda. Jo he dit que la meva cosina amb la seva parella en tenen una i l'han deixat molt ben arreglada. L'altre és que llavors t'acostumis a tot el que comporta, evidentment...
2: T'has d'acostumar, sí.
3: Viatjar amb aquest tipus de vehicles i de... Sí.
2: No estàs en un apartament.
3: No són comoditats.
2: Correcte.
3: No són comoditats, evidentment. Va, cap de setmana, ens escriuen això, ens diuen la veïna m'ha cridat per la vora de la terrassa, que li molesta quan fem barbacoa. Li va tot el fum i l'olor dins de casa. Rosa, guapa, que estem fent arròs dins de la cuina. No ha sapigut què dir més. S'ha vist que es queixa perquè s'aporreix.
2: M'encanta. Sempre hi ha els veïns així.
3: Rosa, sisplau, no burxis.
2: La festa del colesterol.
3: No burxis.
2: No.
3: Busca't altres preocupacions,
2: sí.
3: No? Mira el Mundial, per exemple.
2: O vés sumar-te a l'arròs.
3: Correcte.
2: Bueno, no, perquè li arribarà l'olor.
3: Va, un altre gran debat. Andreu, tu que vens de platja el cap de setmana,
2: sí.
3: Què ens en pots dir d'això? Ens escriuen, actualment a la platja de Mataró, si no portes un tatuatge, ets un bitxo raro.
2: Uah, ho vam comentar amb la meva parella. Ens hi fixava. Tothom va amb tatuatges. No és que tingui res en contra dels tatuatges, eh?
3: Però és una moda, també? Penses?
2: No sé, poder sí, però jo crec que també, com que el jovent ara és més obert, jo crec que no és una moda, però...
3: És més fàcil poder veure
2: tatuatges, sí.
3: Va, som-hi.
2: Encara que jo no és partidari no portar-ne, però cadascú amb el seu cos és lliure de fer el que vulgui.
3: Respecte màxim. Va, som-hi, que la Paula en rescata una situació viscuda a casa que m'ha fet gràcia poder explicar. Ens diu, me germana, parlant en castellà, al pis de dalt, en trucada amb el seu nòvio. El meu pare, en curt. En català! Li diu cridant.
2: Mare meva.
3: El que fa l'amor.
2: El gendre no pot tornar a casa.
3: El que fa l'amor, Andreu.
2: El que fa l'amor, sí.
3: El que fa l'amor, que et fa canviar el teu...
2: idioma.
3: El teu idioma. En Marc ens comenta avui una piulada, jo crec que és bastant adient. Diu, han ballit ràpid i malament l'anunci d'Estrella d'Am amb Marco Corella. Ja no ets dels nostres.
2: És veritat. Hòstia, sí, sí, sí, sí.
3: Quin símbol de catalanitat perdut en...
2: Bé, jo amb el catalanitat no és que el veiés.
3: Ja m'entens, en poques hores, sí, en poques hores.
2: Sí, sí, sí.
3: I bon apunt d'en Manel, que ens escriu avui. Arriba a pagar d'Eco 55 milions per Cucurella i el pengeu a la plaça. Sisplau, calmeu-vos. Com tot. Com tot. En aquesta...
2: però has pagat 70 per Gordon, vull dir, al final és el mercat. És...
3: no, sí, en aquestes èpoques tothom té opinions per defensar
2: sí,
3: qualsevol,
2: correcte, sí,
3: qualsevol
2: sí.
3: cosa. Mira, i aquesta m'ha fet gràcia, ens diuen... si filtrem una possible renovació de De Jong, pot ser que Florentino el fitxi. Diu, per provar no hi perdem res.
2: És veritat. Sí, sí.
3: El número 21, que va ser titular, no, ahir?
2: Ah, hi va jugar, de titular, sí.
3: Aquell 21 al mig del camp, mare meva.
2: Transportant una pilota.
3: Correcte. Va, i avui dedicada a la nostra gran companya, Ona Fàbrega, després del seu gran cap de

0: Passen 5 minuts de 2:15 del matí. I ara en Joan Garcia, des de la veu de Sant Joan, entrevistarà Guifré Miquel, santjoaní, membre del cor Tessàlia i un dels cantaires expulsats de la visita del Papa per la polèmica que acabem les estelades a la Sagrada Família. Sentim-los.
1: Avui parlem amb el santjoaní Guifré Miquel, membre del cor Tessàlia, que hi va ser un dels cantaires presents a la Sagrada Família durant la benedicció de la Torre de Jesús per part del Papa Lleó XIV. Acte va tenir una gran càrrega simbòlica perquè combinava una de les parts més destacades del temple projectat per Antoni Gaudí i convertia la Sagrada Família en l'església més alta de la cristiandat. Però la celebració també va acabar marcada per la polèmica després que prop de 600 cantaires fossin apartats de la cerimònia arran de la detecció d'estelades entre les partitures i de la possible intenció de cantar els segadors al final de l'acte. Hola, Guifré.
2: Hola, què tal?
1: Bones. Abans de començar, cal dir que has volgut deixar clar que ets membre del cor Tessàlia, però que avui parles a títol personal, perquè dins de la coral també hi ha opinions diverses i sensibilitats diverses del que va passar, no?
2: Sí, evidentment, vull dir que tots els grups humans, no, i els cors tenen la seva, no, tenen una manera de pensar una mica comuna, però al final tots som persones i evidentment no tothom ho veu de la mateixa manera, i més una cosa d'aquestes que es pot veure des de molts prismes. Vull dir que això és un fet, la condició humana ho porta, això.
1: Primer de tot, explica'ns què hi feies exactament ahir a la Sagrada Família. Quin era el paper dels cantaires dins d'aquesta cerimònia?
2: Doncs mira, ahir teníem dos grans moments, diguéssim. Un era, sobretot, era cantar durant la celebració de la missa, diguéssim. O sigui, era cantar pròpiament els cants propis de la missa. Això era la primera part, que es feia a l'interior de l'església. De fet, a dalt hi ha unes cantories, la Sagrada Família té, i allà dalt doncs hi érem unes 600 persones de, no sé, potser érem 10 corals de diferents llocs de Catalunya. I un cop s'acabava aquest acte, un cop s'acabava la missa, diguéssim, es cantava el Virolai, i després teníem uns 5 minuts per baixar de pressa per aquestes escalinates de cargol tan típiques de la Sagrada Família, i havíem de sortir a fora, i així és com molta gent va veure que cantava un dels colants, no? És la imatge que ha sortit avui a tots els mitjans també. Doncs allà, totes les escalinates, doncs hi havia tota la gent amb aquest fanal que havien donat, i acabava de fer l'espectacle lluminós. Vull dir que ha sortit a tots els llocs i ha sigut molt maco, però és que havia de ser bastant més espectacular encara amb tot el munt de gent i
1: per tant que
2: tota la llum.
1: En aquest trajecte és quan va passar l'incident, no? I quan us van retindre, eh?
2: Sí, bé, o sigui, això ja venia d'abans, fins i tot jo et diria que això venia ja del principi de la missa, perquè just abans, diguéssim, com que hi havia moviment, jo crec que allà es va generar que algú va veure aquestes estelades amagades, diguéssim, i és quan va començar a aparèixer policia i més policia, i de fet la missa la vam cantar com escortats i amb policies mirant-te, molt incòmode, vull dir que... I tot plegat. I després sí que és veritat que al final, just quan es cantava el Virolai, ja ens van fer començar a baixar molt precipitadament, el director també el van apartar, però bueno, ja era segons el pla. S'acabava la missa i havíem de baixar baix, passàvem just per la nau central i sortim a fora. Però al final aquella escalinata ens van fer continuar més avall d'on no havíem de sortir. És que més avall ja hi havia, diguéssim, diguem el magatzem o el que sigui, però que ja dona, diguéssim, a l'exterior. I allà directament ja sabem ser fora. I a partir d'allà sí que la policia, diguéssim, allà, diguéssim, van entrar els Mossos, que són els que els hi tocava, jo crec, que fora de l'edifici, si és com a dintre de l'edifici, que era més nacional, a fora eren Mossos, i ja, diguéssim, que ens van anar encapsulant i ens van deixar allà, no sé, em sembla que era Sicília, allò que era Sicília, i doncs 20 minuts allà sense poder-nos moure fins que s'acabés l'acte. O sigui, vam sentir els focs i tot plegat, però que no ho vam veure perquè tampoc no veiem, o sigui, que no vam

0: veure el que anàvem a fer, diguéssim.
1: I allà ja teníeu informació de què estava passant o no?
0: No, en cap moment. No, no, no, no. O sigui, en cap moment ningú ens va dir per què ens estaven fent allò i això. Home, evidentment es podia intuir, no? Sí que hi va haver un moment al principi que, bueno, va haver-hi un moment en què alguna coral, de fet un parell de corals que teníem nosaltres precisament al costat nostre, deien de que quan s'acabi el Virolai, pues, començar a cantar,
1: Els
0: bueno,
1: segadors.
0: els segadors. Sí, bueno, sí, és una cosa més espontània, perquè és el moment també que havíem de baixar, vull dir que hagués estat una cosa molt fluida baixant l'escala. Bueno, i bueno, pues, no sé, pues mira si és aquelles coses que s'influeixen. Però després sí que és veritat que després van començar a... I això dic dues o tres persones, vull dir que només, no et puc dir, és que va ser un cor que... No, això va ser dues o tres persones que van començar a passar uns papers, que eren unes partitures, però que quan a l'envers, diguéssim, de la partitura, allà hi havia una estelada, que era una estelada, però, o sigui, era un foli, era un foli, un 24, no et penseu ara que estic parlant aquí d'una bandera i una cosa, vull dir que era un foli d'una casa que bàsicament era tot el que es podia entrellar, vull dir que l'efecte visual també hagués estat, tenint en compte les dimensions de la sala de família, hagués necessitat zoom de càmera, que evidentment no t'haurien fet. Però, bueno, a part de tot això, sí, vull dir que va ser una cosa que va ser d'un petit grup de gent, doncs, que es va escampant així. Després, a títol individual, doncs, agafaves o no agafaves i després faria servir o no faria servir, també
1: Exacte.
0: depèn del moment i de tot plegat. Vull dir que també ja tots som grandets, per saber després què fas i què deixes de fer, evidentment.
1: Per tant, que això, va ser com curar-se en salut, detectar que passava això i...
0: Sí, exacte. Sí, després es va començar un pla de seguretat. A més, jo crec que anava ampliant una mica el nivell de seguretat, perquè primer eren molts, diguéssim, aquests segurates més de baix perfil i no sé què, miraven, i cada cop venia més uniformat i, bueno, i més, bueno, amb molta més sensació de policia i de que t'estic controlant i estic mirant tot el que fas. I de fet hi va haver el grup, diguéssim, on es va generar tot allà, sí que fins i tot miraven a dintre les carpetes, i una mica molt, molt, molt violent, la veritat, molt violent.
1: De fet, això, alguns cantaires, i que tu corrobores ara, que han denunciat que es van sentir intimidats, envoltats per personal de
0: Sí,
1: seguretat, per policies de paisà, fins i tot.
0: a veure, al final estàs cantant una, no? En aquest cas, doncs, uns cants d'una missa, però era molt incòmode, perquè al final estàs cantant amb un paio que t'està mirant i saps que no et mira de bones maneres i saps que està pendent de cada moviment, si t'ajups a beure una mica d'aigua, a veure què estàs fent, saps què vull dir? I és molt incòmode, la veritat. Vull dir que va ser molt desagradable, una cosa que havia de ser una festa i una cosa, un moment històric. Bueno, va ser un moment històric, però per l'altra banda, diguéssim, per la porta que no es veu, vaja.
1: De fet, això, vau passar de ser participants d'un acte musical i religiós a un possible problema d'ordre públic, no? I això,
0: Exacte.
1: alguns potser, això, vull dir, com comentaves, sense saber què estava passant, havent rebut aquests papers, pensant que era una bona idea o no, o volent-ho fer o no, vull dir que de les 600
0: Sí,
1: persones
0: sí.
1: era, en aquell moment era impossible saber què hagués passat, tampoc.
0: Sí. No, no, no, bueno, vull dir que a nivell de seguretat, evidentment, vull dir que ja no sé quins protocols segueixen i, evidentment, no podíem controlar-ho tot i devíem, no sé, jo crec que era la por aquesta de que un cop sortíem a fora, com que havíem de passar per allà al mig, que allà, jo què sé, que sortissin més coses o com que havíem de sortir a fora. Sí que és veritat que anàvem sense papers, vull dir que només portàvem el fanal, vull dir que era com una cosa molt impossible i cap consigna tampoc es podia cridar, perquè de fet a fora la música era la música era enllaunada i evidentment estava tot pregravat, vull dir que allò era un playback a la part de fora, perquè evidentment tu ja pots cantar fora que no se't sent amb la megafonia com estava d'alta, per tant, vull dir que ja que s'hi pogut fer els senyors,
1: Que
0: jo t'asseguro jo que ningú hauria sentit, vull dir que
1: no, és a dir,
0: no...
1: si algú va fer amb la intenció de pagar una manifestació catalana o independentista, si els hagués deixat fer, potser tampoc no hagués passat res, no?
0: Sí, exacte, no, no, és aquelles coses que, bueno, que a vegades és més la por o no sé, pensar que qui sap què hi haurà o què sap què poden fer, però la veritat és que estava, podíem entrar amb tan poques coses, vull dir que no podies entrar ni bosses, vull dir, havíem d'anar amb la partitura justa i les claus i el mòbil i no podies fer més, i per tant el marge per entrar coses era mínim, i a més amb tots els controls de seguretat que hi havia, vull dir que em pots imaginar. En fi, sí que és veritat que hi havia molta, molt, bueno, vull dir, polítics de primer nivell, evidentment, el papa i tot plegat, doncs, bueno, suposo que se devien mirar més amb lupa que normalment, i van tenir 2 hores de missa per comprovar, suposo, i per organitzar també
1: El
0: tot
1: dispositiu.
0: l'aparell de seguretat.
1: Com per curiositat, eh? Dius que el que hi havia fora està gravat. De fet, he llegit en alguna notícia que es va haver d'emetre això que estava, o sigui, música enllaunada. Entenc que això, que ja ara la idea també, per un tema de
0: Sí, sí, sí,
1: volum i
0: sí.
1: tot, i ho havíeu gravat vosaltres? Vull dir, d'alguna forma la vostra veu va sortir també a part de l'espectacle o no?
0: Quedaria molt bé que digués que sí, no?
1: Però va ser que
0: Però
1: no, eh?
0: no. Però és que no, no, no, no. Això sí que... Això, jo crec que va ser una contribució d'última hora. Nosaltres havíem de participar, em sembla que només al principi d'interior ja, bueno, van anar modificant. I aquesta obra final que durava 7 minuts i era una cosa molt èpica, molt de pel·lícula, doncs sí, era una... No sé exactament qui s'havia gravat, però era d'estudi, vull dir que estava molt ben fet. Estava molt
1: Mirant,
0: ben fet.
1: hem de confessar que això, que m'has dit que necessitaves un temps per assimilar-ho, ara mirant-ho amb hores de distància, no sé amb què et quedes d'ahir, si amb la música, amb l'atenció, amb la reivindicació, amb el tracte rebut...
0: Mira, no ho sé, bueno, és una suma de dies, perquè sí que és veritat que, per exemple, dilluns ja hi vam començar a anar, i de fet, tot dilluns vam entrar, em sembla que era a les 5 de la tarda, i en vam sortir a les 11, i tota aquesta part de... Potser vam estar 4 hores assajant tota aquesta part externa, perquè, clar, moure 600 persones des de dalt fins a baix, baixava les escalinates, tots els grups, com s'havien de distribuir les escales, ara engegaria, bueno, et pots imaginar, moure tot això i el temps que suposava, vull dir que van ser hores, i a mi em va agradar viure una mica, no?, com es gestiona, no?, un espectacle aquest de tanta, tanta, tanta gent. Això va ser interessant.
2: Passant 3 minuts de 3 quarts d'11 del matí, és moment per l'altra entrevista. Després de 10 edicions omplint l'espai gastronòmic i cultural del Tarambana, els vermuts literaris de la periodista Clara Martínez Clavell es van acomiadar amb un últim vermut molt especial. Oi, Enric?
3: Doncs sí, així és, Andreu, però és que més ho van fer amb el que representava el vermut literari número 100, acompanyats de més d'una vintena d'escriptors i escriptores, i és que el que ha creat la Clara ha estat una d'aquelles coses, aquells petits tresors que es couen i es sembren a nivell local, però que germina i floreixen arreu de tot el territori, i és que el Tarambana no només hi ha fet cap públic de Cardedeu, sinó que ha vingut gent de diversos punts del nostre entorn. Amb una programació de luxe i l'equilibri perfecte entre grans noms reconeguts i petits tresors per descobrir, ha anat fent desfilar escriptors i escriptores en el que m'atreviria a dir que ha estat una de les èpoques daurades del nostre idioma pel que fa a l'escriptura. Clara, molt bon dia, benvinguda i ben tornada. Com va aquesta ressaca emocional?
4: Bon dia, Enric. Doncs la veritat és que ara començo a pair. Justament anava al tren i pensava, ostres, que estrany que hagi mantingut, no?, com el tipus durant tot el dia d'ahir i ha sigut pujar al tren, començar a veure les fotos i recordar, doncs, no només el dia d'ahir, sinó de tots aquests anys, i m'he emocionat moltíssim en el lloc menys romàntic que m'esperaria, però... però ha anat així, al final la vida és inesperada.
3: Aquesta assimilació. Bé, el tren desperta emocions, però no sempre bones.
4: Sí, exacte. Bons i dolents. Més aviat dolents, però avui han sigut bons.
3: Clara, explica'ns com va ser aquest comiat, sala plena de gom a gom, amics, escriptors... No es pot demanar més, no?
4: No, la veritat és que m'atreviria que ha sigut un dels dies de més emotius de la meva vida, en el sentit de que en un mateix espai hi havia com tota la gent important de la meva vida, no? Família, amics, gent també en aquest sentit que ha viscut molt el projecte intensament durant aquests anys, gent molt, molt fidel i que ens ha acompanyat durant tot aquest trajecte, i també doncs, escriptors a qui admiro, escriptores, l'editor d'una de les editorials de capçalera, que és Periscopi, per mi, és a dir, que en un mateix espai hi havia moltes emocions i moltes paraules d'agraïment de persones a qui admiro, per tant, va ser un moment molt emocionant, i acabar-ho amb un dinar, omplir el Tarambana també de bon rotllo, de gastronomia, doncs va ser com el final perfecte.
3: Escolta'm, Clara, què significa que un projecte com aquest hagi vist les seves 100 programacions, no sé si dir-ho així, i els seus 10 anys de vida? Són números molt rodons. És un reflex de la bona feina feta i també és un reflex, no, de l'estat de la literatura catalana, no?, actualment?
4: Sí, sí, sí. A veure, jo he intentat, sempre dic que les tres potes del projecte, que per mi era donar veu a talents joves i gent que acaba de publicar la primera novel·la, gent local i gent doncs, amb més trajectòria, doncs, formessin part d'aquest projecte, i he intentat mantenir això durant aquests 10 anys. També m'ha ajudat molt a mantenir això l'Àngels, de la llibreria El Compàs, a qui li estic totalment agraïda, perquè no només m'ha donat suport amb el projecte, sinó que ha sigut la meva copilot en tot això, i per tant, per mi és un èxit el projecte, perquè no ho he fet sola i ho he fet amb persones que han aconseguit que això bategués des del primer dia. La tele, sí, i vosaltres aquí també, que també d'aquí l'agraïment a tota la difusió i el suport que ens heu fet des del primer dia, perquè també és veritat que heu arribat a cases, no?, perquè amb els directes i amb totes les retransmissions i notícies que heu fet, doncs heu arribat més enllà de Cardedeu, i això també doncs, ha fet que el projecte doncs, anés creixent, i això és, per mi ha sigut molt important també el vostre suport.
3: Realment és un goig poder retransmetre doncs, esdeveniments, jornades com aquestes, no? Que en el teu poble doncs, hi hagi cultura d'aquesta magnitud. Clara, una pregunta típica, tòpica, però que tinguis de fer-te. Segur que quedes amb moltes coses, però tens algun moment, alguna anècdota que recordis especialment, no? Aquests que et corprenguin al recordar-les?
4: Mira, justament ahir la Maria m'ho preguntava, perquè em va fer seure a la cadira dels entrevistats i em va fer canviar de rol, i em va preguntar també doncs, no, quin era el moment o quin vermut recordava amb especial emoció. Si m'hi paro a pensar, tots els vermuts han tingut algun moment molt, molt bonic i especial, però sí que és veritat que n'hi ha dos que recordo amb especial, no sé si il·lusió o el recordo especialment. Un va ser el de Jordi Évole, perquè estava molt nerviós aquell dia i em feia com molt respecte a entrevistar el Jordi Évole. Al final va ser una entrevista molt agradable i va anar tot molt bé, però la prèvia va per mi va ser dura, de la pressió.
3: Aquest tremolor, no?
4: Sí. I l'altra va ser la Txell Feixas, perquè per una banda em feia molta il·lusió portar-la, perquè és una persona que professionalment admiro, fa una feina que jo seria incapaç de fer i per tant l'admiració sempre l'he tingut cap a l'ofici d'aquest periodisme més de guerra, i també perquè era un moment per mi personal molt delicat. El meu pare feia molt poc que s'havia mort, i clar, també va ser el mateix mes, i realment les emocions entre les històries de la Txell, la meva situació personal i tot plegat, doncs van fer que fos un vermut molt emotiu, però el recordo amb molta estima.
3: Un còctel d'emocions de segur.
4: Totalment.
3: Escolta, i parlant precisament d'aquests escriptors i escriptores, què t'han traslladat ells, que són els que gràcies a ells has pogut fer possible, no, tot plegat?
4: Moltes paraules precioses que encara estic assimilant. D'ahir, per exemple, recordo el moment en què els demanava que em deixessin una paraula, un record de tot aquest projecte, no? O, diguem, això, una emoció, qualsevol cosa, que alguna paraula del que t'hagi traslladat el fet de poder venir aquí al Tarambana i compartir les teves històries amb el públic i amb mi. I em deien, doncs, per exemple, el Xavier Bosch em va dir disculpes, no? I dic, ostres, disculpes. I ja era perquè, clar, sempre em fotia els guions en l'aire i bueno, i en el bon sentit i amb conya, no? Però com dient, m'has fet entrevistes i he anat tirant pel dret o d'una pregunta te'n responia cinc i una mica doncs, em va dir això, però estava com molt agraït, que és dels autors que més he portat. I també em va agradar moltíssim el que em va dir la Carlota Gurt, que diu, normalment estem acostumats a que ens entrevistin no, diverses persones diverses, i diu, les teves entrevistes no són qualsevol entrevista, que això em va agradar molt perquè realment hi ha molta preparació darrere de cada vermut i m'agrada que els autors els arribi doncs, que hi ha hagut, que s'ha llegit, que m'he llegit el llibre, que he preparat l'entrevista, vull dir que hi ha hagut aquesta feina de preparació, que per mi és bàsica, però no sempre passa.
3: Ni molt menys.
4: Llibres. I també em van agradar molt les paraules de la Maria Guasch, que va dir que quan estava al Tarambana i quan l'entrevistava sentia calma. I per mi, és, per això és molt important, perquè a mi una persona que em transmet calma ja la tinc, bueno, ja em té mig guanyada, diguéssim, perquè estem en un món tan caòtic en què l'estrès ho impregna tot, que quan veig una persona que em transmet aquesta calma m'agrada molt, i que em digui que jo li he transmès això en les entrevistes i que el Tarambana es sentia com que era com un lloc de molta calma, doncs també ho vaig trobar molt, molt bonic, la veritat.
3: Per anar cloent una mica, perquè sempre tinc molt poc espai aquí, però escolta, en caldria un Tarambana cada població de Catalunya, no? I la resta del món.
4: Totalment. Totalment.
3: És una anomalia, sempre dic, no? Una anomalia molt positiva.
4: Sí, sí, sí. Caldria un Cardedeu, et diria.
3: Exacte.
4: Sí, més pobles que un Cardedeu, perquè el que passa a Cardedeu, per mi, és molt excepcional. És a dir, com poble que tingui tant la cultura, que mogui tanta gent... no és gratuït, no?, que pensés aquest projecte i pensés en que passés a Cardedeu i al Tarambana. Vull dir, des de l'inici tenia molt clar l'espai on havia de passar això, justament perquè hi ha tot aquest teixit social, cultural, que s'estima tot allò que passa, no només al Tarambana, no?, sinó també al poble, i això no passa tot arreu, i és, també és un dels sectors molt positius de que aquest projecte també hagi funcionat i hagi funcionat també.
3: I tant. Escolta, en Clara Martínez Clavell, periodista, l'ànima fundadora i qui està al darrere d'aquests vermuts literaris que han fet 100 programacions, episodis, no sé com dir-ho, però que han estat 10 anys. Moltíssimes gràcies per tota la feina que fas, per ser un amant de la cultura i saber-la traslladar així de bé. Esperem veure't ben aviat. Estic segur que estàs amb 1.000 projectes. D'aquí sortirà una altra entrevista, segur. Així que gràcies. Assimila-ho, que ha valgut molt la pena.
4: Sí, moltes gràcies, Enric, pel suport i per tot aquest trajecte, i estic segura que ens trobem en alguna altra moguda.
3: I tant que sí. I a tots els nostres oients i les nostres oients, doncs us emplacem demà aquí a les 9 del matí, com cada dia de dilluns a divendres, per seguir l'actualitat dels vostres pobles i del vostre territori. Fins demà.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.